0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro.

0: digue mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

estàs al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

era tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: I think I might.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
2: Per dos.
1: Dos presentadors, dues hores de programa.
3: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

de pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No em facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en el testament trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals.

comencen per F, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
2: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
1: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
3: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
4: Estan encantades.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

0: Porti el periòdico. Et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Linkat.
2: Linkat.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a
1: ICAT. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat.
2: Linkat.
1: A ICAT.
2: A ICAT.

0: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICATmans, amb Quim Rullan.
1: Bon dia i bona hora, sigueu benvinguts a una nova edició d'aquest ICATmans, el programa de les músiques d'arrel ICAT, darrera setmana del programa, aquesta temporada, un programa que ve molt ple, amb un parell de novetats del Principat. Us proposem un recorregut que ens portarà per les places de ball dels escenaris dels grans festivals d'estiu. Coneixerem Quanta Ballera, el nou treball de La Coixinera, un disc que reivindica el ball com a espai de trobada, de celebració i de cultura compartida. I també parlarem avui amb Artur Gaia i Marcel Caselles per descobrir tots els detalls del Jota per Copla, un projecte que uneix el cançoner dels Quicos amb la sonoritat de la copla, unint, en aquest cas, la jota i la rondalla amb la música de copla i també la sardana, entre molts ritmes. I, com sempre, aprofitarem per fer un cop d'ull a alguns dels festivals que marquen aquests dies al nostre calendari. Amb la Dolors Joanol a la producció, la Rosa Silloé al muntatge i en Quim Rullan, qui us parla. Comencem aquest ICATmans.
0: Fins a les 10 del matí, ICATmans, amb Quim Rullan a ICAT.
1: Som-hi, doncs, que ja és diumenge. I com sempre, les primeres notes les posarà en aquest cas una proposta per al proper cap de setmana al FinPT. Són les Tardes Relena, que en aquest cas la sentirem amb les Camaño i amb Eixeiras. Són elles les que han convidat a les Tardes a reinterpretar una peça tradicional gallega des de la força de les veus i les textures contemporànies. Com us diem, les Tardes seran el proper cap de setmana una de les protagonistes del FinPT, el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú. Aquesta és El meu amor.

0: O meu amor, són les que amanyo amb Eixeiras amb la col·laboració de l'Estarta i res, a recordar-vos. L'Estarta, el proper FinPT a Vilanova i la Geltrú, aquest festival que arriba aquesta setmana que començarem.
1: El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets Alicatmans.
0: El grup Terrae continua explorant el repertori tradicional amb una mirada actual. Sentirem la Clavellinera, que forma part del nostre gra, una proposta que podreu escoltar aquesta mateixa setmana al FinPT, dijous, a Vilanova i la Geltrú.

0: Deixa't de manies. I Catmans.
1: Amb Quim Rutllant.
2: Faig que la cuixinera l'explora els camins de la música tradicional amb una mirada pròpia, combinant repertori popular i composicions noves amb una clara vocació de portar l'arrel cap a espais de ball. Presenten ara Quanta Ballera, un disc que posa precisament el focus en això, en aquest ball convertit, en la plaça, en la comunitat que es crea al voltant de la música. I arriba en un moment d'aniversari, en parlem amb dos dels integrants de la cuixinera, aquesta formació del Maresme de Mataró, en Joan Ponsola i en Dani Álvarez. Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: 25 anys s'han de celebrar, hi ha moltes maneres de fer-ho, moltes vegades és fer un recopilatori, vosaltres no, vosaltres us heu liat la manta al cap, i disco nou, a més cooperatiu i col·laboratiu, èxit de participació a Barcami, per tant, una bona manera de celebrar aquest aniversari.
4: Bàsicament també és perquè des que vam fer el Tenim i Tindrem, que és quan justament més o menys estàvem celebrant els 20 anys, no? Doncs que teníem ganes de fer un disc de ball i per fer un disc de ball, doncs, volíem fer material nou, material que hem trobat d'aquí de la comarca i peces que hem fet de nova creació i, per tant, vam dir, fem un disc, però un disc amb coses noves.
2: Continueu molt fidels al vostre estil, de retorn al que dèiem, no? A fer ballar la plaça amb aquest concepte de sarau, que últimament se'n parla molt, però que vosaltres l'heu reivindicat sempre. A Fira Mediterrània, l'any passat, ja estàveu, diguem-ne, recuperant les peces del primer disc, però ara heu volgut fer, amb aquella línia i amb tota la maduresa d'aquests 20 anys, una aposta totalment nova, però sense oblidar aquest repertori del Maresme, de l'Almaresme, que forma part del vostre ADN.
4: Sí, la veritat és que sí. De fet, a la Fira Mediterrània vam anar amb 8 dels 14 temes que hi ha al disc, nous. La intenció era haver arribat doncs amb 12, probablement, dels 14. I tot en diem 14, però encara més, per seguir treballant. No vam poder arribar per circumstàncies que en Jaume va caure en bici, es va trencar la clavícula i vam haver d'anar més amb una substitució. Però si no haguéssim arribat a la fira, sí, amb aquest repertori. També s'ha de dir que el fet de no arribar a la fira a l'octubre amb tot, no?, ens ha permès doncs acabar-ho de rodonir, acabar-ho de polir. I la veritat és que, bueno, s'agraeix també en el fons que en Jaume tingués la patacada en bici.
2: Celebrem-ho.
3: És el primer cop que ho celebren, eh?
2: Molt bé. De fet, la teva imatge fent de coros, bàsicament hi veus només deixant instruments a banda en l'escenari de la plaça, crec que era Sant Domènec, va ser bastant comentada, eh?
3: És que no podia fer res més.
2: En fi.
3: Bueno, excepte no anar-hi.
2: Exacte. Vas poder-hi ser, va poder-ho celebrar. I ara arriba aquest de Quanta Ballera, com dèiem, que recupera temes tornant als orígens. Heu anat a espigolar cançoners, recopilatoris, temes que estan en l'imaginari i que formen part d'aquest ADN, no només de Mataró, sinó també del Maresme, i permeteu-me dir que també fins i tot de la Selva Marítima.
4: Tenim la sort que en un moment determinat es recollissin grans melodies, grans cançons, no? Per exemple, el cançoner de Pineda, el Sada Llorenç, per nosaltres sempre ha estat allà, sempre ha estat un referent. De fet, a Titani també vam estirar d'allà i portem, bueno, des del 2001, des d'aquests 25 anys, doncs, que és un dels llibres de consulta juntament amb les cançons de Mataró i amb l'obra El Cançoner Popular, l'arxiu dels Flabilaires i tota la feina que han fet els garrofers també d'aquí de Mataró, amb tots els antics flabilaires. Bueno, és una sort i a més ens agrada reivindicar-lo de manera desacomplexada i amb alegria, perquè com que és molt, molt festiu, de seguida jo penso que són melodies molt atractives i que a la gent agraden.

0: de les virtuts de la coixinera, i en aquest disc s'hi veu moltíssim, és aquesta capacitat, doncs, de fer servir aquestes melodies tradicionals, també algunes de nova composició, utilitzar els instruments tradicionals i posar-los al servei del rock, moltes vegades, o d'instruments que anirien més en la línia de rock. Aquest equilibri, potser fa 25 anys ens podia sorprendre, avui ja forma part d'una normalitat.
1: Bé, clar, per nosaltres són 25 anys i no hem canviat... Sí que hem fet diferents coses, hem anat cap a diferents costats, però mantenint sempre la instrumentació. Per nosaltres, amb aquests 25 anys, l'únic que hem fet és afirmar-nos amb el que pensem, que és el que busquem és un rap en el repertori de ball, que es pugui ballar, i el fet que no tothom, o no tots els concerts, espectacles, el que fem, seran ballables, perquè depèn de quina hora, o sigui, a les 3 de la matinada, possiblement fer una sardana curta pot funcionar perfectament, però que la gent el vulgui ballar i estigui en condicions de ballar-lo com una sardana ja és una altra història, no? Aleshores, pensem que el fet aquest, la instrumentació aquesta i els arranjaments van una mica cap aquí. I si voleu fer un ball, fem un ball, no tenim cap problema i és el que tenim. Que voleu fer una cosa més desorganitzada, passar l'estona, també ho tenim.
2: De fet, des del 2001 que ens reivindiquem com a companyia de saraus per aquest motiu, no? Per la capacitat aquesta de que amb la nostra proposta musical, doncs, que pot encaixar en molts escenaris diferents, en moltes situacions.
0: Parlem d'algun dels tracks del disc, que mostra perfectament aquest concepte de companyia de saraus que comentàvem ara, i aquesta capacitat de dir, si voleu ballar un ball, el balleu, i si no, deixeu-vos anar, és igual. En el disc hi trobem, per exemple, el que obre el disc, que és aquesta La Torre Xica, un clàssic, que se'n va cap al contrapàs d'Aulanes.

0: format de suites, d'alguna manera, de barrejar temes. També ha format part de la vostra manera d'entendre la música que heu anat servint.
1: Doncs sí, i ens va agradar, no? Perquè, bueno, de fet, el contrapàs nosaltres ja l'havíem fet amb Ministrils. Estem parlant d'abans del 2001. Els últims anys de Ministrils de la Palla vam incorporar el contrapàs en aquell moment de Sant Genís de Palafolls, no? Doncs ja veuríem d'on ha de ser, exactament, jo crec que una mica tot arreu. I era una melodia que ens havia quedat allà. I com vam trobar la versió de la Sart de Llorenç a la Torre Xica, vam pensar que, bueno, al ser les dues de la mateixa zona, doncs que podia ser que li podíem donar l'oportunitat. I la veritat, nosaltres ens l'imaginem a plaça, de fet ja l'hem pogut posar en pràctica, i pensem que és una de les peces que tindrà molta fortuna en els propers anys a la Coixinera.
0: I ja parlant d'aquestes trobades espectaculars musicals, les muntanyes...
1: Molta fortuna en els propers anys a la Coixinera.
0: I ja parlant d'aquestes trobades espectaculars musicals, les muntanyes del Canigó amb una masurca, com la masurca d'en Borina, un dels grans noms també de Mataró.
1: També és una versió de la Sara Llorenç, aquesta de les muntanyes del Canigó, i ens va semblar que tenia un aire, no?, quan vam llegir la partitura, quan la vam començar a treballar, no?, que es recolzava molt amb els accents també de la masurca. I, de fet, la masurca d'en Borina, nosaltres, clar, la vam aprendre del repertori d'en Quirze Peric, no? Doncs era un dels temes que teníem pendents també feia molts i molts, molts anys del repertori d'en Peric i del repertori d'en Borina. I vam pensar que les dues tenien aquest regust i que les dues podien encaixar bé. I, de fet, ens agrada molt poder-les fer juntes.

0: Es respira també moltes gitanes. A vegades les gitanes les col·loquem només al Vallès, però hem de recordar que el Maresme sempre... Oh, vaja, documentades hi són, com a mínim, no? I que hi ha moltes mostres.
1: Sí, o sigui, aquí, clar, nosaltres aquí a Mataró, precisament quan van començar, bueno, les van recuperar, vam estar ficats des del primer moment a premiar, vull dir que sí que...

0: potser en el Vallès van tenir més continuïtat, però aquí al Maresme, si algun, en algun moment van afluixar, amb el temps penso que han agafat adeptes i que han, bueno, estan sortint, està sortint gent, gent jove, i és fantàstic.
1: De fet, per això hi ha la jota de les Gitanes d'Arenys de Munt, que no la tenim per Arenys de Munt, sinó que la tocàvem a Premià de Mar, buscaven una jota i, a més, no per les Gitanes, sinó pel Vall de Panderos, que es van crear fa uns anys, la gent de Bòlit, de Premià de Mar. I, d'altra banda, doncs sí que hi ha una peça de composició pròpia que ens van demanar les Gitanes de Cardedeu, no?, que volien una polca, i nosaltres, doncs, la vam fer amb la coreografia d'en Cisco de Sande i l'hem volgut gravar en aquest disc.

0: que és evident és que vosaltres, els gèneres de ball, aneu al país. Vull dir, ball pla, hi ha bolangeres, hi ha jota, rumba s'hi ha anat respirant al llarg del temps. Per tant, teniu clar quins són els pals de ballables al nostre territori.
1: Sí, de fet, són els que hem reivindicat de sempre, no? Perquè ja ens agrada veure que les places ballin, que es balli de manera col·lectiva, de manera individual, en parella, no? Però, ostres, si nosaltres no ballem el que a nosaltres ens toca i el que... És una mica allò del català, no? Si ens passem de seguida, canviem d'idioma ràpid, doncs, hòstia, si canviem d'idioma de ballar i ens passem a cercles, xampanyes i companyies, i borrers i tot això, hòstia, està molt bé que hi sigui, no? Però no deixem de parlar la nostra llengua, com deia un fratxina en el disc, no? Vull dir, bé, ens reivindiquem que som catalanoballants, per tant, doncs, els gèneres són els nostres.
2: A mi se'm va acudir una vegada, i, ostres, aquí podíem fer un cercle sempreciar. Bueno, o sigui, no vaig sortir en globo, però, bueno, va ser allò, vale. No
0: farem això. Tu prova-ho, eh?
2: Vull dir, sí, no. I em va quedar clar que nosaltres som catalanoballants, com diuen Fratxina, i a veure, jo estic totalment d'acord, eh? Faltaria més.
0: Aquest és el Quanta Ballera, que acaba de sortir aquestes setmanes de primers de juny i que ara correrà força. De fet, el 6 de juny ha estat a Ivars d'Urgell, però seguirà sobretot per Mataró, Roda de Ter, Roda de Barà. Hi ha concerts anunciats, però no se sap el municipi. S'estava llogant el calendari o què?
1: La veritat és que aquest curs, aquest any, s'ha notat, eh? Que vam anar a la fira, que vam anunciar que estàvem fent coses noves. I també ens hem adonat també que el fet de tenir 25 anys hi ha tota una generació, fins i tot de músics, no? Molt més joves, que no ens havien sentit gaire de prop, no? I el fet d'anar a la fira o el fet de poder ser el tradi, tot i que al final no vam poder tocar perquè va ploure, no? Doncs ens ha apropat tot un públic jove. Penso que d'alguna manera o altra sí que es nota a l'hora que van apareixent propostes per anar a tocar.
0: Entenc, a l'agost pot ser una festa major important, no? O de renom?
1: Sí, ho és.
0: Doncs ho deixarem aquí. Escolteu-me, Jaume i Dani, agrair-vos que hagueu atès la videotrucada, en aquest cas del programa. Felicitats per la feina, felicitats pels 25 anys i que rodi molt aquest Quanta Ballera.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Llarga vida a vosaltres, també.

0: Des del Quan Tavallera Rossinyol a la Primavera són la Coixinera amb aquesta nova proposta que ens presenten aquesta formació mataronina.
1: Diumenge a les 9, la tradició sona en directe. Ets a ICAT Mans.
0: Sou a l'ICAT Mans, amb tota la força del folk i l'arrel a ICAT. Seguim ara amb una proposta de concert per al proper dia 9 de juliol a Sabadell, i que us presentàvem tot just fa una setmana. Estem parlant dels Rosa Desvents, de Cris Joanico, aquest cantautor menorquí que ha dedicat un treball als 8 vents que defineixen el paisatge i l'imaginari de Menorca. N'hem escollit aquest Només són paraules.

0: Les Filomena, que acabem d'escoltar, continuen reivindicant aquestes músiques mediterrànies i les cançons populars amb una sonoritat fresca i actual, pensada sobretot per als més menuts de la plaça, des del Tra-tra-tro, Melodies de la Mar. Una peça que segurament avui sonarà a la darrera jornada del Festival de Llegendes de Catalunya a Sant Martí de Tous.
1: Tradició, fusió i molt de talent. Benvingut a ICatMans.

0: projectes que neixen d'un concert, d'una trobada, d'una idea puntual, i n'hi ha d'altres que han de madurar durant anys fins a convertir-se en un disc. El cas és J per Copla, la nova proposta que uneix l'univers musical de Quico el Cel i el Noi Almut de Ferreries amb la Copla Reus Jove sota la direcció de la músic Marcel Caselles. Un treball que fa dialogar dues de les grans sonoritats de la música popular catalana, la Jota, a les Terres de l'Ebre, i la Copla. Ens acompanyen avui a l'estudi dedicat l'Arturo Gaia i en Marcel Caselles. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: Gràcies per venir fins als estudis dedicat amb aquesta proposta que fa un pont de país, que uneix, però que ja té tot un bagatge de... No sé si són 12 o 13 anys al darrere, Arturo.
1: Bueno, la idea inicial va... No sé, ara m'has fet pensar quants anys fa.
0: El 2014, però, em sembla, sí, que devia ser, oi?
1: Sí, a partir d'una idea del Jesús Ventura, del estimat Jesús Ventura, que vam descobrir que era fan, que era seguidor de Quico el Cel i el Noi Almut de Ferreries, no ho sabíem, i ell va tindre la idea d'arranjar uns quants temes nostres, però mira si era fan que fins i tot havia arranjat allò que es diu una cara B, temes d'aquests que no sonen mai. I els va arranjar per a fer un espectacle de dansa en les Bars Reus Dansa, en un amic seu, el Ricard Roig. I allí a partir d'allí vam fer uns quants bolos d'un espectacle que, bueno, estaven la Cobla Reus Jove i els Quicos al servei d'una dansa, no? I allò va quedar com una assignatura pendent, el gravar-ho, que en quedés testimoni. Des d'aquell moment ja vam pensar que algun dia es gravaria. Bé, en la mort sobtada del Jesús Ventura, pues vam pensar que a més de deixar testimoni d'aquell projecte, d'aquella fusió interessant de músiques, era el moment també de retre-li un homenatge, no?, en la seva memòria.
0: De quina és la cosa, de quina és el projecte, aquest J per Copla? Ha sortit aquest mes de maig, que per cert, dates ja, 11 de juliol, dissabte que ve, podrà sentir-se a Roda de Ter, amb el Roda Folk. Marcel, en Jesús era un mestre de la copla, la dominava molt bé. Què t'has trobat a les partitures? I a més, què hi has afegit tu? Perquè sabem que hi has afegit alguna peça més.
3: Bé, sí, hem per començar, agafar el llegat del Jesús, doncs, va ser un autèntic plaer i un honor. A més, que estava molt content que m'ho proposessin. Jo també sóc fan de tot.
0: Dels Quicos, i d'en Jesús segurament també.
3: I del Jesús també. I aleshores, el que m'he trobat escrit per ell, diguem-ne, és una virgueria de copla, eh? Fins i tot, en algun moment, si un dia en una de les peces arranjades pel Jesús no hi hagués els Quicos, la peça funcionaria igual. Seria un tema instrumental interessant, diguem-ne. A mi m'han encarregat com fer-ne diferents d'altres. Bé, revisitar aquests, que amb tot el respecte pel que va escriure el Jesús, no he canviat ni una nota, i llavors fer-ne de nous. I bé, ha sigut una trampera, la veritat. O sigui, la Jota, el Fandango, ja són gèneres que a mi m'atrauen molt, malgrat que geogràficament potser estigui allunyat de la zona habitual, però és un tema que m'atrauen molt, no? I a més hem posat un puntet de boleria pel mig, que tot està emparentat, aquest tipus de gènere. Diu

0: adoro. Escoltant Saudici de la Baix, sóc incapaç de saber quines són les peces que ha fet en Marcel.
1: No m'ho diguis, això.
0: Deixa-m'ho dir d'alguna manera.
2: Sí, això és bo o dolent?
0: No. El que m'agrada és que té com... Ha agafat tota una coherència molt espectacular. Sí que et conec els gags i els girs que tens.
1: Ens coneixem de fa molt temps, eh? I el Ventura molt... també el coneixem
0: Exacte.
1: De fa molt temps.
0: Exacte. Però és veritat que s'ha pogut trobar una línia que dius, no, escolta'm, forma part tot del mateix imaginari, hi ha colors, hi ha cosetes.
2: Ha sabut trobar una línia d'un respecte molt gran a la feina que s'havia fet, però a més pensem que ha sabut incorporar-li el seu segell. Mm-hmm. És que jo no vull marxar d'aquí sense dir que quan Quico el Celió, el noi humut de Ferreries, vam pensar que este projecte havia de tirar endavant, la persona que ens va vindre a tothom a la ment era el Marcel, per amic estimat, per company i per persona que coneix tant el nostre món, el nostre circuit i la nostra música, i a més perquè coneix també el món de la cobla, no? Mm-hmm. Crec que no podia ser altre, no? I a més en tot el respecte i admiració cap al Marcel, i no ho dic perquè el tinc gravant.
1: Quin fada de tirar-nos el fulet d'un altre.
2: És veritat, no? Perquè de vegades no diem les coses perquè pensem que és un compliment i com dia a Bubaker, el tortuixí, qui està agraït ho ha de dir, eh?
0: Exacte.
2: Per tant, jo crec que bueno, el Marcel ha estat pioner en moltes fusions, en moltes, això que ara en diuen mestissatges, maridatges. Ell ha estat dels pioners i ha estat un mestre en això. Per tant, jo crec que el resultat és el resultat doble, no?, de respecte a la feina del Jesús Ventura i d'aportació del seu segell en uns quants temes que jo sé que els identifico, eh? Bueno, perquè ho sé, eh?
0: He posat l'exageració, eh? I en coses que dius, sí, això... Sí. Marceleix, eh, una mica.
2: Sí, marceleix.
0: Però escolta'm, és veritat que ens costaria al país trobar algú que domini bé els tempos, els ritmes, els patrons, fins i tot, que treballen els quicos, i alhora convertir-te en una sardana.
2: Sí, convençut. Convertir-ho en una sardana o convertir una mena de pas doble, com és aquell Dies de Festa, que
0: Exacte.
2: Al final és, per a mi és un tema fantàstic, no? Que acaba convertint aquells Dies de Festa del Josep Bo en una sardana que és digna, és d'antologia.

0: I aquí sí que hi ha aquell segell Marcel Casillas. Marcel, t'estem tirant floretes i aquí som.
1: Bueno,
0: els Quicos, tu que coneixes bé l'àmbit de la música d'arrel, no només al Principat, sinó arreu dels Països Catalans, els Quicos van representar una revolució absoluta a l'àmbit de la música a les Terres de l'Ebre.
1: Sí, home, des del País Valencià, parlo del País Valencià en el sentit de que la música que es fa al Baix Ebre està molt emparentada, no?, amb les seves idiosincràsies, però amb un cert parentesc. Al País Valencià han sorgit coses extraordinàries, diguem-ne. I al Principat, gairebé els únics conreadors així potents del tema són ells. Ells van fer, el Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries, van fer també un pas endavant en el sentit de l'espai.

0: no em deixen gaire, no em deixen gaire, perquè els hi trenco el guió, perquè no, que havíem quedat...
1: No hi ha manera de que s'aprengui bé el guió, però és, això li dona encara també aquella frescor que...
0: No, jo tota la vida...
1: A mi em fa pujar en aquella tensió que és bonic després de tants anys a l'escenari, encara de, avui què dirà el Marcel, no? És allò. I...
0: No, mira, et diré que no me'n recordo ara mateix de quina hora he agafat el tram baix, però et podria cantar ara mateix 45 cançons llargues de dalt a baix. Sí. Vull dir, això, aquest tipus de memòria la tinc. Però en canvi...
2: I el guió de l'espectacle, sabies o no? Aquells
0: home,
2: gags, aquests acudits...
0: Me'l havia llegit, me'l vaig llegir i vaig dir, home, ja intervindràs.
1: I li posa també la seva, sí, la sí, seva sí, sí, gràcia, sí. La seva improvisació.
2: Escolta, hem parlat d'algun dels temes d'aquest Jota per Cobla. De fet, només ens hem posat a xerrar en general, només hem entrat en aquest Dies de Festa, que com bé t'explicaves és aquesta peça del Josep Bo que se'n va cap a aquesta sardana, en aquest cas. Una de les peces que també són sorprenents del treball i que aquí en Jesús va saber arranjar molt bé és aquella que donava nom a l'espectacle de fa 14 anys, la Jota més vella, que hi ha una quadratura de cercle, hi ha un moment sí. Que és un binari que se'n va a un ternari, que és preciós, això. Sí.

0: I a més a més se'n va cap a un dels grans himnes dels Quicos.
1: Sí, sí, és aquella peça que a més donava nom a l'espectacle i que mantenim el títol de la cançó, La Jota Més Vella, també és ideològicament potser és, no? És una peça que vol dir molt, perquè la idea nostra era crear esta fusió que els personatges, el Quico, el Celio i el noi diuen, senyors, anem a presentar la gran fusió de la música popular al nostre país, no? En realitat ho és, no?
0: Sí, perquè, sí.
1: I aquella peça és la que ho identifica, perquè nosaltres diem si la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan, amb l'ajuda de la sonoritat de la cobla anem a fer la jota més vella, no? Uh-huh. I jo crec que això està... Esta broma, que no ho és tant,
0: no.
1: Se manifesta musicalment a través dels arranjaments que hi va posar el Jesús. Que record

0: la jota.
1: Marcel, parlem de l'Avenjot, qui és? Jo crec que aquest es mereixeria un capítol a part, eh?
2: L'Avenjot jo el vaig descobrir precisament a través de l'Artur, més que dels quicos de l'Artur, converses de carajillo, allò que fas, que em va explicar la història aquesta, després vaig veure que la introduïeu a l'espectacle, també. I a partir d'aquí me l'he mirat, eh? Me l'he mirat i he escrit
1: cosetes,
2: eh?
1: És mite o és veritat?
2: Home, és un... Mira, ara et diré l'anècdota del dia que l'Artur la va explicar. Estàvem al costat d'un musicòleg molt famós i molt amic dels dos, i a més una eminència, i que no en tinc cap, i un mestre per mi, que era el Jaume Llats, i el Jaume em va dir, però tu

0: això és mentida.
1: Dic, home,
0: però és més bonic això que el que tu em puguis dir, perquè, entre altres coses, perquè els entesos tampoc es posen d'acord. Perquè hi ha qui diu que a la corda no sé qui hi ha unes imatges que ja ballaven, no, que això és del segle XVIII, no, que la jota és molt posterior. Hi ha la teoria dels ibers, també, que ve dels jacetans, no?, d'allà de la zona de Jaca, que ara és Jaca. Bé, hi ha mil teories, i dins de les teories, ja que no es posen d'acord els científics,
2: no, clar,
0: com a mínim doncs valorem les llegendes, que són més boniques, els mites.
3: Clar, i a més tenim en compte que quan hi ha una llegenda que s'ha inventat al poble, sempre hi ha alguna raó, no? I la Benjot és un personatge que diuen que era valencià, que va estar expulsat de València i que es va inventar la jota, i la jota puja riu amunt, no? Uh-huh. Però el Julio Caro Baroja, un antropòleg, diu que aquestes músiques tenen el mateix recorregut geogràfic que l'horticultura morisca. Per tant, allò ja no és una llegenda, ja és un estudiós. Hi ha moltes coses, i quan els mateixos aragonesos canten una jota, que diu la jota nació en València, se hizo grande en Aragón, i Calatayud fue su cuna en la orilla del Jalón, vull dir, a Calatayud la jota es va estructurar i es va nacionalitzar com a música aragonesa, no?
2: En tot cas, és una molt bona excusa per posar els instruments de la cobla a prova buscant aquestes sonoritats, aquests girs gairebé moriscos, no?
0: Sí, home, perquè ells usen aquest tipus d'escales, a mi sempre m'han interessat,
2: per això.
0: Doncs és perfecte. Et diré una cosa, així a nivell de cobla, la persona que havia tractat la jota d'una manera molt, penso jo, molt correcta i molt admirable, és el Gil Membrado,
2: bueno, clar,
0: que era un compositor
2: de la Terra Alta,
0: d'Horta de Sant Joan, que va venir, que havia estat director de la banda i sí, tal, sí, després sí. Va venir cap a Barcelona i aquí es va fer un lloc en el món de la cobla.
2: Va escriure 1.500 sardanes.
0: Sí,
2: no sé,
0: una passada, tocava el trombó. Jo tinc anècdotes, però per un altre dia, sobre ell. De la clandestinitat, eh?
2: Opa!
0: Diguem-ne, el Gil Membrado va fer el disc de les Jotes de l'Ebre amb Copla, que és un disc excel·lent, tot i que va ser molt criticat en aquell moment pel costat dels entesos, que deien, home, això s'havia d'haver fet en banda, que és el que correspon, i una cosa no treu l'altra, això és real, que hi hauria d'haver el disc del recopilatori de totes les jotes de l'Ebre
2: banda.
0: Per petita banda i ben arranjat.

0: L'utilització de la sonoritat del coble, Arturo, evidentment ens allunya molt de la rondalla, però no us hi sentiu estranys, oi?
1: No ens hi sentim estranys. Jo penso que quan sentim los gèneres del sud, diem gèneres del sud de Catalunya, valga dir, ja que un dels objectius dels Quicos fa molts anys va ser dir que esta música és catalana, Vull dir, no és que siguem veïns de l'Aragó o que siguem veïns del País Valencià, vull dir, esta música és... Estos gèneres són com a la música nacional del País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Priorat avall, no?, que és la que va estar 700 anys més en contacte de la seva cultura autòctona i no va estar envaïda per la cultura dels bàrbars del nord, que és l'altra música catalana, en respecte per qui no ho vegi així, però vull dir que quan nosaltres sentim els nostres gèneres del sud en la sonoritat d'una cobla, aquella brillantor, aquell so que hi donen aquells elements característics identificables de la cobla, ho porten a una mediterraneïtat universal molt gran, no? Crec que s'enriqueixen, no?, les dues bandes.
2: De fet, tots aquests gèneres havien estat molt extensos al Principat. El Baró de Maldà, que era el segle XVIII i era molt barceloní i que estiuejava a Esplugues, precisament, que és el poble on jo m'he criat. El Baró de Maldà es queixa en un moment determinat en el seu dietari de que aquest jovent només no van de ballar fandangos i boleros. Fandangos i boleros. Sí. Per tant, havia estat extès, per algun motiu. Hi ha moltes teories sobre el tema. Han mig desaparegut de gran part del Principat, excepte la zona del sud.
1: Sempre quan surt esta conversa sempre s'acaba dient que els balls de gitanes i a Jota, no?
2: Queden vestigis. Sí, sí. I trobaràs cançons de treball, que són afandangades.
1: Les cançons de treball, que de vegades la gent de més al nord diu, ostres, quina sort teniu al sud de conservar aquestes cançons de treball, cançons de sega, cants d'era, i jo els dic, però sí, vosaltres també els conserveu, perquè aquestes melodies les canteu en cançons de bressol. Que això estava, jo penso que estava molt extès a tot el país, i esta teoria de la... que som una sèrie de territoris que hem estat molts més anys no en contacte amb la cultura morisca, no, sinó en contacte amb la nostra pròpia cultura autòctona. Encara que moltes vegades se li diu popularment música mora, no és tant música mora, no. És música autòctona nostra.

0: donaria per fer una conversa llarga sobre musicologia també amb vosaltres, bueno, però avui recordem que, bueno, musicologia...
1: Si hauria de venir un musicòleg de veritat...
0: Musicologia de cafè.
2: Hem vingut a parlar del nostre disc.
0: Hem vingut a parlar del disc, exacte, recordeu. Jota per Cobla, 11 de juliol, dissabte que ve Roda de Ter, seguirà per Banyoles el juliol, a Roquetes, a l'Ebre, aquell tradicionarius a l'Ebre que organitzeu i que té tant d'èxit, i a Granadella encara més endavant. Bé, que és un homenatge de país, vulguis que no, un pont de trobada, una manera d'entendre també que la música a casa nostra pot anar de nord a sud i d'est a oest i trobar-se, en aquest cas amb un disc que es diu Jota per Cobla i que ens presenta Marcel Caselles, tota la colla d'aquí, qualsevol el noi, el mut de Ferreries, escurceu el nom, per cert, que sempre ho hem de dir, perdem un minut i mig.
2: Ja el vam escurçar, bueno, aquí, ja no el vam deixar créixer perquè som sis i ho vam deixar en tres.
0: I a més ja ho he afegit ara la Reus jove ja per acabar-ho de rodonir.
1: Home, jo a l'agenda hi poso Quicos, eh?
0: Ja, més fàcil. Agrair-vos molt que hàgiu vingut fins als Estudis d'ICAT. Molta sort aquest estiu, felicitats pel treball, que és una delícia, i que la veritat és que els que vam sentir el treball o les peces ara fa 10-12 anys, teníem ganes de trobar-nos-ho a la mà. Gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies.

0: Des del Jota per Cobla acabem d'escoltar aquestes cançonetes de mariners, els Quicos amb la Reus Jove i Marcel Caselles.
1: El World Music, empresa de terra. Aquest és l'Icatmans, amb Quim Rotllan.
0: I així arribem al final d'aquest programa, d'aquest darrer Icatmans de la temporada. Gràcies per fer-nos companyia una setmana més, una temporada més, aquest nou diumenge. Esperem que tingueu un bon estiu i que ens puguem retrobar la propera temporada aquí a Icat. Recordeu que durant tot l'estiu, cada dissabte i cada diumenge tindreu una bona selecció de música d'arrel a Catalunya Ràdio, a partir de les 7 del matí, en el Mans, on hi us esperem tots plegats. Avui tancarem amb l'energia desbordant de les Balkan Paradise Orchestra, una peça extreta del seu treball Nèctar, banda imprescindible de l'escena festiva actual, que també passarà pel FinPT el proper dia 11 de juliol. Amb la Dolors Joanol, a la Rosa Silluer i qui us parla, Quim Rotllan, que us hem ofert aquest darrer Icatmans de la temporada. Que tingueu un bon diumenge, que tingueu un molt bon estiu.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
8: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres,
9: per fer-vos una trolejada.
10: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
7: De veritat?
10: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
7: És com Els Experts, però l'estiu.
8: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: Escoltes ICAT.

0: I think I might.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me, we're the best!
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
1: A ICAT.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
7: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
5: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
4: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
6: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
7: Estan encantades.
4: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, però ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
4: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT. Música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. I just love to say it.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
0: Linkat.
2: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
2: a ICAT.
0: A ICAT. ICAT.
3: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: Linkat.
0: Aicat.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Aicat. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
5: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
4: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
6: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
4: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
4: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
5: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacher i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
6: Linkat. Una mirada diferent als videojocs.
7: Per aprendre, pensar i somiar.
8: Here's to many more exciting adventures.
9: Em dic Salvatore Marino.
10: You and me are the best!
7: Passió pels videojocs.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
11: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Escoltes ICAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Cat Weekend.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa...

0: vida me ampara. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, tu lloro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

ICAT Weekend. Guess I'm

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
5: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
4: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
6: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
7: Estan encantades.
4: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Subway.
1: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
3: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
6: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
5: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
4: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
6: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
4: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
4: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
2: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
1: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
3: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
4: Estan encantades.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
6: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
5: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
7: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
5: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
5: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: És estiu. Escolta i cant.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: és... Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Vine'm a buscar.

0: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
4: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
5: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
6: De veritat?
5: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
7: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nel. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: És estiu, escolta ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
6: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
5: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
7: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
5: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
5: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt d'avall.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
5: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
4: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
6: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
4: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
4: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: És estiu. Escolta, ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.
6: Escoltes ICAT.

0: Casa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Obrim per ball cada tarda i cat a les 7. Miqui Puig explota, diu Alon. Avui tornem a tenir baguls. La baixada mensual, la darrera de la temporada, a la nostra col·lecció particular. A migdia ja som a streaming, sempre que ho desitges a 3Cat Cultura. I en els històrics de la casa, la pista de fusta fa bany i massatge com els futbolistes, escoltant cançons pretèrites que van ser un èxit. O no. Cançons que tenen més de 60 anys a vegades, d'altres de fa només dues temporades, però que per nosaltres ja són clàssics. Nat King Cole, Land of Love, la millor veu del món, una de les tres, les deu. Nat King Cole.

veu i el piano, perquè la gent a vegades no es recorda que Nat King Cole primer era pianista i per omplir les ballades, per cobrar més cèntims, va començar a cantar i allà ens vam trobar amb aquesta veu que és gairebé com veure els àngels. Llegia el llibre Mitos i Leyendas del Estado Dorado de Didac Piqué, editat pel Fishbone Project, i parlaven del compositor de cançons, una anacoreta hippie que va escriure Nature Boy, que també li va escriure l'Alan Love, que no havia funcionat, el mateix hippie que també va escriure cançons per Sam Cooke. Una altra veu que seria en el top 3 de veus sanadores.

Un mateix compositor de Nature Boy que ha sentit en versions fins a Societat escrivia aquest Lonnie Island per Sam Cooke, un senyor, un hippie, una anacoreta en aquella Amèrica, en aquella Califòrnia dels surfers, una Califòrnia on les starlets com Marilyn Monroe morien, diuen alguns assassinades, d'altres no. Un lloc on Hollywood naixia, on hi havia sol, llum i surfers, però on hi ha llum sempre hi ha foscor. I la pàgina de foscor d'avui d'aquests baguls la protagonitzen els Beach Boys. Qui us havia de dir, eh? Una part fosca també a la vida dels Beach Boys.

0: El mateix llibre ens ha donat tres peces per obrir els ogulls. La història Califòrnia i aquesta Neverland Not to Love dels Beach Boys, gravada en el 2020, que ara ve d'un single signada per Dennis Wilson, però que tenia tantes similituds amb una cançó de Charles Manson anomenada Cease to Exist, que fins a dia d'avui ningú sap fins a quin punt Charles Manson va ser un Beach Boy més. Bromes a part, el llibre de Fishbone Project sobre Califòrnia ens ha servit avui per obrir la tarda de baguls. Ara fem pausa d'hidratació i us recordem que tenim festa, ja ho sabeu.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo tú te quedas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? Funcioné.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
3: Pista de fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miki Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miki Puig.
0: Una altra tarda de festa.

una de les veus més boniques de la música popular brasilera, i Regina, tot el seu llegat és per reescoltar-lo dia rere dia. Ara és el seu fill que va trobar unes cintes, que les va gravar, produir, amb músics tocant, com van tocar aquella nit en un programa de televisió, els músics d'Elis, per regalar-nos versions com aquesta increïble del gran Milton Nascimento. I aquest és D'Angelo, amb una versió

un directe d'Àngelo, la seva màgia, la seva veu, fer-nos una veu de Roy Ayers, una versió del mític Everybody Loves the Sunshine. Tots que enyorem Roy Ayers i un d'Àngelo que va marxar només uns mesos abans i que l'altre dia descobríem en algun blog amb algun erudit que ens deia que aquí hi havia aquesta versió. París. Sempre és elegància. I si a més hi canta Catherine Deneuve, ja ho tindríem. Quan Malcolm McLaren valia a la Deneuve.

mettre un autre jazz.

0: Malcolm McLaren, aquell personatge que fa ràbia estones i d'altres voldries, que no s'esgotés de fer animalades. Es va tancar el 94 amb un àtic, amb catxarros destartalats que va comprar de segona mà per fer Paris, un disco que hi havia clichés, que hi havia divas com Catherine Deneuve, François Hardy, i que tenia aquest luxe fictici que tant li agradava amb ell. Sigui com sigui, els 90 van tenir moments del luxe de models. El videoclip fet per David Bailey, també parella de la Deneuve, lligava amb tres històries: el punk, els 60 britànics i els 60 anglesos. Ets i cata la ràdio inquieta i el Pista de Fusta fa avui la seva darrera baixada als baguls.
1: Qui no balla no és viu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
0: L'exercici sempre és buscar cançons de la nostra col·lecció que van ser èxits en lloc, almenys el nostre cor, o que avui ho seran. The Love You Need, Joy. I si una cançó comença amb un arranjament de corda, ens hi quedem a viure.

Érem a 1982 i encara calien lentes. The Young Company va agafar una de les cantants de la seva banda, la Joy, i li va fer aquesta balada eterna, The Love You Need, amb la veu de Joy, una peça de l'era disco, amb tuf de funk, bellesa extrema, i dos números més. Un èxit menor, però que avui és gran, perquè quan els pugem dels baguls a dalt a la pista, els rebeu amb els ulls oberts, els braços extesos, com si volguéssiu abraçar l'arranjament de corda, i no s'esgota la màgia. Una per mi, això es diu Fati.

0: que fes la gent.
1: Bim en Bam eren uns comedians, uns pallassos jamaicans instal·lats a UK per guanyar-se la vida. Passen per tots els estudis gravant versions divertides de diferents cançons i el rocksteady col·lisiona amb l'humor. Comedians que fan rocksteady. I ara la història de com Luis Buñuel es va enamorar d'una cançó anomenada Rebelde Radioactivo, una peça de rock and roll del grup mexicà Los Sinners. Al final no va sortir a la pel·lícula, però aquí la tenim.

0: Luis Buñuel. Es presenta al Cafè Milei on tocaven los Sinners i demana que toquin algo tremendista. Amb lletra o sense? Diu sense lletra i surt Rebel de Radioactivo. La pel·lícula Simón del Desierto necessitava un antro de perdició i el rock and roll dels 60 a Mèxic. Ho era. La pel·lícula s'havia de dir així, però els drets eren caríssims i al final només van sortir. La pel·lícula és el Rebel de Radioactivo. I això és la pista. La baixada als baguls d'un cop al mes.
1: Pista de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert de Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
2: It began with percussion. It was a very simple beat at first, and the beat grew more complex. It began in Africa.
3: Aquesta és la pista de fust dedicat a Miqui Puig.
0: Un altre de llegats.

La música brasileira mai ha tingut por d'expressar veu forta i alta els seus amors de Beto. A l'any 1977 grava Deus Salve George i la dedica George Ben George. Digue-li com vulguis, li dedica tot l'amor del món amb cançó a un dels músics més grans de la història de la música popular brasileira. La cicla és MPB, Miquel Puig Bosch. Sempre m'ha fet goig saber que el meu nom té un estil de música. I Brasil també té tecnopop. Dalto dedica a Pessoa.

0: un disc curiós editat el 83, on hi ha una cançó dedicada a Lennon i aquesta Pessoa. El disc es va editar en castellà també. Rar avis de la música brasileira. Avui sona la pista amb el mereixement que tenen les cançones, que algun dia no van ser famoses enlloc.
1: Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre.
0: La balada de Jet Harris. Apple Boutique era un grup que sonaven a tots els bars de la ruta del Bacalao. Després se'n va fer una versió amb el so de València, però aquesta és l'original, quan els discjòqueis valencians compraven maxis d'importació editats a segells menors de l'Anglaterra, el verdader indie.

0: Sempre hi ha lloc per ballar.
1: És la música.
0: Quan el rellotge marca les 8,
1: electrònica.
0: El cos et demana pista de fusta.
2: Les homes se'n paren més bé.
3: Som a temporada de futbol. Gran Popo Futbol Club.

l'atrophisme d'un homme. Les hommes se passent. Ça se mec bien. Grand Popo Football Club. Eren a 2001. I feien house, música de ball. Fora de les normes i dels estàndards. Amb aquest punt naïf. Més acostats a Berlín que no pas a Nova York. I amb aquest so absolutament francès. I pots veure trossos del Feinstuch i del Berlín més divertit. Arribar cançons com aquestes que jo no havia sentit mai, perquè sonin els Beguts. És un joc. Trobar a velles peces, a vells maxis de ball, la bellesa. Legend, Whip Your Hips, tothom parla dels malucs. I el 83 ja ho feien.

Es deien Legend. Van editar només això el 83 i era un producte d'estudi de Nova York del gran segell Show York, que feia defectes perquè les discoteques ballessin, perquè les discoteques tinguessin sempre peces per al gaudi. Uns que van anar cap allà i van acertar, van ser un grup britànic anomenat Freeze. Han sigut clàssics de casa. El seu líder, John Rocca, llavors va feina per allà. Va gravar amb tots els grans hits. Productors com Arthur Baker. I la història ens va deixar coses com aquest. I want me to be real. És John Rocca, ja després dels Freeze, fent música de ball. Primitiva, divertida i, com sempre, encisadora.

0: restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
1: La nostra festa, un final de temporada on heu de venir a ballar tots. Hem parlat de quan els Freaks se'n van anar a Nova York i van treballar amb Arthur Baker. I ara és Arthur Baker qui remescla els Morcheeba, The Music That We Hear, el Mook Island, amb la remescla que els hi va fer Arthur Baker, recta final dels baguls d'avui.

0: Kaislan, The Music That Here We Hear. Morshiva, remesclats per Arthur Baker, deixant-nos la pilota votant per un final de tarda. Són els baguls de la pista. Un cop al mes, obrim, portem cançons, bosses perdudes, sessions que ens feu de discos que ja no voleu a casa i els tornem a sentir. Soc Miqui Puig els plats i ara demanaré, sisplau, que entri el piano. Sobre aquest piano del Forever d'Envit et dic adéu. Pista de fuig de final de temporada, queden pocs programes, ens queda la festa del dia 12 amb la Clàudia Guizzi, amb en Robert de Palma i amb servidor a les ruïnes d'Empúries. Cada dia ja saps que obrim a les 8 del vespre. Envit va ser un dels herois del drum and bass que va fer fins i tot números d'èxit radiofònics. Sigueu feliços, balleu, això és Pista de Fusta.
1: Amb Miqui Puig, els plats, els vespres tenen banda sonora.

0: Escoltes ICAT. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i benvingudes a l'últim programa de Les Gates de la temporada. No patiu, que tornem al setembre. Però ja sabeu que aquí som autònomes i precàries, o precàries i autònomes. No tinc gaire clar si penso després existeixo, és a dir, soc autònoma i després soc precària, o soc precària en tant que autònoma. Però, en fi, que ja sabeu que per la gent que funcionem amb calendari escolar, setembre és una mica el nostre gener, i no exactament, però juliol podria ser el nostre desembre, per què no? Avui m'agradaria fer una mica de vista enrere i fer un balanç de com ha anat aquesta quarta temporada. I sé que històricament ens han dit que fa lleig reconèixer els mèrits propis, però trobo que admetre que s'ha fet bona feina també és un acte d'autocures, d'autoestima i d'autoreconeixement que ens mereixem molt després de tot un curs de feina ben feta. I és que, nenes, trobo que un any més hi hem estat totes. Les maques, les lletges, les xules, les ties amb poca autoestima, les ties canviants, les segures, les radicals, han passat també per aquí els gais, lesbianes, bis, trans, drags, no binàries, fins i tot les dubtoses del seu propi gènere. Hem parlat de qüestions de gènere, sí, però també hem xerrat de salut mental, de creació de contingut, de música i cultura i també de comunicació, que serien potser una mica els pilars més sòlids d'aquest programa, però també hem abordat altres temes més estranys o incòmodes, no ho sé. De sobte, el càncer, la mort, el dol, però també arts marcials, política, ecologisme, religió, fe i creença màgica. Hem parlat d'extrema dreta, d'incels, de cultura de la cancel·lació, de capitalisme i de diversitats funcionals. En fi, jo crec que bastant bona merda. Així que gràcies a totis les que heu passat per aquest sofà i per confiar un any més en les coses ben fetes des de l'amor, la pausa i l'esperit crític. Gràcies especialment a la Carlo, la persona que em fa un cop de mà amb la Produ, que acomoda les convidades i selecciona els millors clips per les xarxes, el Pautxa, que està al control de les càmeres, i la Gisela, a l'altra banda de la peixera, que fa que tot això soni, bàsicament. Gràcies també a tots els tècnics substituts que han estat amb nosaltres, com l'Isma o la Conchi, i evidentment a tota la gent que ha anat passant per l'estudi i que avui anirem sentint. De fet, ens hi posem ja, que després sempre ens falta temps. I comencem pel Joan Soler, el psicòleg especialitzat en addicció i relació amb les pantalles, que és el tio més guapo i més majo que ha passat per l'estudi i que em va enamorar només començar la temporada, el segon episodi, que era el de Soc addicte al mòbil, amb la seva eloqüència, la seva capacitat de reflexió i la quantitat d'eines que té per autogestionar-se, que això és superenvejable. Gràcies, gràcies, gràcies, gràcies per venir i deixar que et conegués, i un petó molt fort, i bon estiu, i un munt de coses.
2: Marramiau, bones, sóc en Joan Soler, col·laborador de tant en tant del programa de Les Gates, i us vull enviar la meva cançó que es diu Figure It Out, de Zep, perquè és l'energia que em transmet el programa, tant quan vinc com em cuideu, com l'escolto per la carretera, perquè crec que fan falta programes així una mica més punkis, que sortim una mica del motlle i que ens sorprenguin. Apa, espero que l'any que ve ens tornem a veure. Una abraçada molt gran.

0: Tenim teletreballant a l'Àlex Pérez, que és el músic, instrumentista, cantant i compositor i productor, que aquest tio fa de tot. També és propietari de l'estudi de gravació El Taler, on ha compost i produït cançons per artistes de primera línia, com poden ser el Miqui Núñez, Lil Dami, la Mariana Escoda, Alfred Garcia, i també ha treballat amb altres artistes com La Otra, Guillem Roma, Clara Pella... Com estàs, Àlex?
1: Molt bé, d'estiuet, no? Quasi ja.
0: Quasi, és que t'ho has dit, quasi. Bueno, i després...
1: Sí, no acabo de ser estiuet del tot.
0: Ja, bueno, després ja en parlarem, perquè ser artista és no tenir mai vacances, però sempre estar com mig de vacances, és terrible.
1: És bastant horrible.
0: Escolta, avui ens vens a parlar una mica de la idea aquesta de cançó de l'estiu.
1: Sí.
0: Donem-li una volta.
1: Exacte, sí, perquè... S'ha basat molt la cançó de l'estiu, no?, com aquesta cosa com marketingiana, però jo us vinc a donar una mica la volta i enfocar-ho cap a la part emocional, no?, perquè la cançó de l'estiu és probablement un dels grans invents del màrqueting musical, vale? Una indústria sencera intentant convèncer-nos de que aquesta cançó serà la banda sonora del nostre estiu, i el més curiós és que acaba funcionant moltes vegades, perquè al final potser no recordem tant la cançó en si, sinó l'estiu que envolta aquella cançó, no? Mm-hmm. Llavors, tot i no ser conscients, la cançó de l'estiu inicialment respon purament a interessos comercials de les discogràfiques i posteriorment ràdios, televisions i fins i tot marques de begudes també, doncs ho han fet servir per vendre els seus productes, no? Llavors aquest fenomen es va anar consolidant cap a finals del segle XX i cada vegada, no, la bola es va fent com més gran, i a Catalunya sembla, no, que això ens ho estem agafant super en sèrio i sembla que no puguem tenir un estiu sense que algú no intenti fer la seva particular cançó a l'estiu, no? Mm-hmm. Però des d'un punt de vista més psicològic, que és el que m'interessa a mi, no tant la part de màrqueting, hi ha una cosa molt, molt interessant, que és veritat que tendim com a associar la música amb records, no? A moments de la nostra vida i emocions d'una manera molt intensa. Llavors, per això jo crec que el tema de la cançó a l'estiu ens funciona molt bé, perquè si aquesta cançó te la van posant en calçador tota l'estona, acaba deixant aquest marcador emocional molt fort, no? I acabes recordant aquesta etapa de la teva vida amb una cançó. Llavors, el que us he vingut a portar és quatre cançons que van marcat en quatre moments diferents, deixant de banda aquesta part més de la lluita per la cançó de l'estiu, que, entre tu i jo, me la sua bastant.
0: Ens la pela bastant.
1: Bastant fort, la veritat. Llavors, jo vinc a portar-te això, quatre cançons que per mi són un marcador emocional de la meva vida. Vale? Em vinc a obrir una miqueta aquí, una miqueta de pornografia emocional amb vosaltres. Mira, la primera és la de Hey Soul Sister, de Train, que a mi em transporta directament a un estiu en concret, bastant preadolescent, amb unes colònies que es deien Naturaventura Vidreres, al meu poble, que eren unes colònies d'una setmana d'aventura, jocs, esport, no sé què, i ens ajuntaven amb joves d'altres pobles de la meva comarca. I va ser molt intens, rotllo, primeres vegades allò que t'enamores, no sé què, tal i qual, i a mi aquesta cançó, cada cop que l'escolto, em porta aquella setmana.
0: Ai, doncs sembles una mica... És que jo he de dir que crec que aquesta cançó és una mica generacional, pot ser... Vull dir,
1: jo
0: que ens pilla,
1: que sí,
0: a nosaltres, perquè jo també no sé per què em transporta l'estiu, però aquesta cançó, Àlex, jo crec que, veus, tinc el record distorsionat. Mai no va sortir a cap anunci, oi?
1: Ara mateix no sabria dir-te, però jo juraria que si no va sortir, algú va passar, perquè sí que va ser, me'n recordo molt, una cançó que ens van posar hasta en la sopa.
0: És que és això, és una cançó com que va sonar moltíssim i que a mi també em fa vibrar amb l'estiu, d'això. Què deuríem tenir? 12, potser, o menys?
1: Tranquil·lament devíem tenir això, 12, 13, 14, era aquesta època, bueno, per nosaltres, evidentment, no sé qui ens està escoltant, però sí, si a mi em transporta això, concretament l'escolto i em veig a casa meva tornant de les colònies plorant perquè les persones que acabo de conèixer són les millors de la vida i no els veuré mai més, i aquest
0: això
1: drama,
0: saps?
1: Això
0: em fa tant de riure, que és en plan de... I com es deien? Sí. I què estaran fent aquesta penya?
1: Clar, pues l'altre dia em va donar per buscar i és bastant divertit. Tu, cadascú amb la seva vida, ja fins i tot gent amb fills. Que
0: no,
1: dic,
0: això és molt fort, jo això no prefereixo ni mirar-ho. La següent cançó tampoc no va ser cançó oficial de l'estiu de TV3, però com si ho hagués estat.
1: Però va ser, per mi, és una de les cançons de l'estiu, que és la de Jennifer, dels Catarres, que, de fet, jo recordo haver-los vist també de bastant petit a les festes majors, les primeres festes majors, i recordo que crec que quan va sortir Jennifer no tenien gaire repertori i era com els seus bolos, era com Jennifer a fondo, saps?
0: Jennifer acústic, remix Jennifer,
1: exacte.
0: Una hora de concert de Jennifer.
1: 100%, i em transporta això a aquestes festes majors que encara estàs acompanyat dels papes, com un moment tendre, però que ja comences amb picardia a dir, bueno, jo d'aquí uns anys estaré fent el que està fent aquest senyor aquí davant, saps?
0: No, i és
1: però al final,
0: guai,
1: per sort, no ho van fer.
0: Perquè moltes vegades no hi ha aquest triomf del que tu parlaves d'aquesta cosa com més de màrqueting, sinó, mira, pues Jennifer va ser una cançó que mai no
1: total
0: va ser cançó oficial de TV3 de cap estiu, sí que total després els Catarres van fer-ne una, però Jennifer no va ser cançó oficial i tot i això, dins l'imaginari col·lectiu de joves catalans, molts la tenim com a cançó d'un estiu.
1: Total, és que jo crec que aquesta és una miqueta la gràcia de la part real, no? De per mi la cançó de l'estiu no és tant la que es pretén que sigui, sinó la que acaba com entrant en les vides de la penya, no? Hi ha cançons que t'agradin més o menys, és com que realment han calat molt fons i jo crec que Jennifer és una d'elles.
0: Una de les altres cançons que proposaves, jo t'he de dir que no sé per què em fa vibrar més hivern que estiu,
1: sí,
0: però
1: eh?
0: És la gent que estimo d'Oques Grasses, sí.
1: Total.
0: Jo és que crec, Àlex, no, és que no ho sé, eh? Ara obriré un meló, però una balada pot ser cançó de l'estiu?
1: Una balada no només pot ser cançó de l'estiu, sinó que per mi pot ser encara més heavy, o sigui, pots recordar molt més l'estiu en plan balada que en plan diversió. Si t'hi fixes, Hey Soul Sister no acaba de ser tampoc superanimada. És com, jo crec que l'adjectiu és nostàlgia. Si li poses nostàlgia, tens cançó de l'estiu.
0: Ja, yeah. Bueno, perquè tota l'estona volem que sigui estiu.
1: Exacte, i després, quan arriba l'estiu, dius, vale, quina calor, potser no feia falta, no?
0: No, és que estic molt enfadada, jo. Mira, quina és la meva càmera? M'estic mirant la càmera, statement. Estic farta de la gent que em diu, on està en el team verano, on està en el team estiu? Doncs pues estem aquí, clar que sóc team estiu. El que no sóc és team emergència climàtica, però jo vull estar de vacances,
1: exacte,
0: anar a la platja, estar amb els meus amics.
1: Estic d'acord.
0: Vull dir, què vull, tenir els llavis liles i estar tremolant a casa? No, vull anar
1: no
0: a festes majors i és que, bueno, en fi. Àlex,
1: és això.
0: I per últim, cançó d'estiu de collita pròpia.
1: Aquí he fet una mica de trampa. He pensat, deixa'm colar-la, que sempre està bé. Aquesta cançó que us dic ara és una cançó meva del meu últim disc, que és veritat que no ha estat mai la cançó de l'estiu, però sí que parla d'una història d'estiu que tots hem viscut. La cançó es diu Amor d'estiu i va de lo típic, no? Sobretot en aquella part de lo que comentàvem al principi, que estàvem parlant de la preadolescència, adolescència, aquests estius de colònies, enamorar-te, conèixer algú en un càmping, a no sé on, i viure un estiu intens i de cop i volta arriba el setembre i mai més tornes a saber res d'aquella persona, no? I la cançó va parlar d'això, bàsicament.
0: D'això en parlarem després amb la Núria i l'Eloi, dels amors d'estiu, que són tot un univers. Àlex, et deixem descansar o fer feina? No sé què estàs fent ara exactament.
1: Estic fent feina, la veritat. Estic gravant amb el Cesc Sant Salvador un disc aquí a l'Empordà, així que ens anem a treballar amb Màxic.
0: Doncs us deixo fer feineta i nosaltres continuem amb el programa. Moltes gràcies, Àlex.
1: Una abraçada molt forta, que vagi bé.
0: Ens veiem la temporada vinent.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Adéu.

0: Continuem amb les veus amigues del programa que ens han anat enviant àudios durant aquesta setmana per acomiadar la temporada i donar la benvinguda a l'estiu. I tenim un missatget de la DJ Trapella, que què dir-vos? És que ella és tan perfecta i porta 4 temporades sent l'ambaixadora de les gates inaugurant el primer episodi. O sigui, per mi és molt fort perquè va ser la primera convidada de la història del programa i cada cop em fa més il·lusió que vingui a veure'ns. Ella és DJ i li flipa el petardeig, així que estic zero sorpresa de sentir la seva selecció musical per avui.
1: Hola, gatetes, sóc la DJ Trapella, ja em coneixeu per aquí. I res, venia a recomanar-vos una cançó que, buah, crec que és l'essència de l'estiu, que és Yo Quiero Bailar, de Sonia i Selena. Per què? Perquè quan llega el calor, les xiques s'enamoren. Així que res, enamoreu-vos molt i un molt bon estiu tingueu. Yo quiero...

0: Aquest any he descobert que la Carla Rubio podria ser perfectament la consellera de l'amor oficial del programa i va quedar palès el dia que vam fer el consultori amorós especial pel dia de Sant Jordi en directe des de la fàbrica d'Estrella d'Am, bueno, l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, quan vam resoldre els vostres conflictes romàntics. Us recordo que podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app del Rescat i que teniu una cita aquest estiu amb la Carla, que lidera el seu programa de xerradetes col·loquials Xafogó, un nom bastant acurat per aquests dies, la veritat, i a veure què ens recomana la nostra reina del safareig.
1: Hola, noies, com esteu? Jo estic completament trista i destruïda de no poder estar aquí amb vosaltres ara, però completament feliç d'haver tingut l'oportunitat de formar part d'aquesta temporada. Enhorabona per tants i tants programes i per tots aquests temes tan interessants que heu parlat sempre. Dit això, la meva cançó de l'estiu, no en tinc dubtes, acaba de sortir i estic completament obsessionada, és Amulet, de la Laura Gibert. Crec que té super de vibes d'estiu, així que res, tant de bo tingueu l'oportunitat tots i totes d'escoltar-la. Un petonet, una abraçada.

0: I aquest any he tingut també un flatxasso creatiu, personal i emocional amb una reina absoluta. Ella sí que és una reina de veritat perquè és drag queen. La meva estimada Frida Latter, que la tia fa drag en català des de Tarragona, o sigui, descentralitzat, i fora del personatge és ballarí i coreògraf, el Marc, que és creador de contingut. I, joder, que això, la gent mai ho posa al seu currículum, però és superbona persona. O sigui, estic a favor de posar soc bona persona, soc mala persona. Crec que això hauria de ser un bàsic en un currículum vitae. En fi, un petó molt fort, que sé que estàs liadíssima pel Pride, però que estic molt orgullosa de tu i a veure què ens recomana. Jo espero que venint d'ella coses de i per mariques.
1: Hola, gatas, com esteu? Aquí Frida Latter, un petonet molt gran, que acabeu molt bé aquesta temporada tan perfecta. I us vinc a recomanar una cançó, que és la de Fades i Triquell, Sant Joan, que jo estic en bucle i sense dubte serà la cançó de l'estiu. Disfruteu moltíssim de l'estiu, espero que ens veiem molt aviat i un petonet molt gran.

0: arriba l'estiu, hi ha una pregunta que em ronda pel cap, i no és broma, ho dic de debò, que és... És que ningú pensarà mai en les persones creatives. Perquè arriba el juliol i sembla que mig país desaparegui. Les empreses ajornen les seves reunions, els clients et diuen allò de... Ho reprenem al setembre. Els pressupostos queden en un calaix i els projectes entren en una mena d'hibernació col·lectiva. I mentre tothom parla de vacances, hi ha una part de la població que està fent números, que som els i les autònomes. Jo crec que una de les grans ironies de la vida adulta és que pots deixar de treballar, però hi ha factures que no deixen de treballar mai. La quota d'autònoms, per exemple, és probablement l'exemple més clar. Tu pots facturar 0 euros durant el mes sencer, però ella continua allà, puntual, fidel i inalterable. I és una de les relacions més estables i tòxiques, potser, que he tingut mai. Però més enllà de la broma, hi ha una cosa que em sembla interessant, que és que quan pensem en precarietat, acostumem a imaginar persones explotades, fent jornades inacabables, per sous miserables, i sí, aquesta precarietat clarament existeix, però n'hi ha una altra, de més invisibilitzada, de la qual es parla molt menys, que és la de no saber si treballaràs d'aquí 2 setmanes. La precarietat de la incertesa, la de mirar l'agenda i veure espais buits, la de passar d'anar desbordada de feina a tenir una tarda sencera lliure i no saber si gaudir-la o preocupar-te. Perquè quan ets autònom hi ha una cosa molt perversa, que és que qualsevol baixada de feina sembla que parli de tu. És a dir, que no ho vius com una circumstància del mercat, sinó com una valoració personal. Que si no entren en càrrecs, el cervell no pensa, bueno, és que és estiu, sinó que el cervell pensa, potser ja no volen contractar. És que m'he tornat dolenta, és que ja no sóc vàlida. I enmig de tot això, tinc la sensació que les persones creatives estem vivint una situació una mica estranya, perquè mai havia hagut tanta necessitat aparent de contingut. És a dir, mai. Les marques ara necessiten fotos, vídeos, textos, podcasts, xarxes socials, newsletters, campanyes, crear una identitat visual. Vivim envoltats de contingut creatiu i alhora tinc la sensació que cada vegada costa més explicar per què la nostra feina té un valor. Perquè... Ara la penya doncs, fa fotos amb el mòbil, es dissenyen coses amb cartells o cartells amb Canva, es poden escriure textos amb intel·ligència artificial, i que consti que jo estic també molt a favor d'aquestes eines i les faig servir i m'encanten moltes d'elles. Però de vegades no toquem confós tenir una eina amb tenir un ofici. És com si algú digués que ja no li calen cuiners perquè tothom té una cuina. Doncs no és exactament el mateix. Una eina et permet fer una cosa, un ofici et permet fer-la bé. I potser això és el que costa explicar avui, que darrere d'una bona entrevista no només hi ha una conversa, hi ha hores de documentació. Que darrere d'una bona foto no només hi ha una càmera, hi ha una mirada. Darrere d'un bon text no només hi ha paraules, hi ha criteri, hi ha molts anys de lectura. I aquestes coses es tornen invisibles i també es torna invisible el valor de qui les fa. Llavors arriba l'estiu, baixa la feina i apareix una altra idea recurrent que és aquest toxiquíssim i perillosíssim. Potser hauria de buscar una altra cosa, una feina complementària, un pla B, uns ingressos extra. I aquí és on apareix una emoció que m'arruïna sencera, que és la sensació de fracàs. Perquè racionalment és absurd, tothom entén que necessitem pagar factures, tothom entén que els ingressos poden fluctuar, però quan ets una persona que ha apostat per un projecte creatiu, buscar una altra feina sovint es viu com si haguessis abandonat el teu somni, com si reconeguessis una derrota o com si haguessis fallat en aquest projecte. I jo cada vegada penso més que aquesta idea és una trampa, perquè ens han venut, perdoneu, una narrativa molt concreta, que és si t'esforces prou, si tens talent i si treballes molt, podràs viure exclusivament de la teva passió. I la realitat és bastant més complicada. Jo conec músics que fan classes, periodistes que encadenen feines, fotògrafs que tenen altres ingressos, artistes que treballen en sectors completament diferents, i això no els fa ni menys artistes, ni menys músics, ni menys creatius. Simplement els fa persones que intenten sobreviure. Per tant, potser el fracàs no és haver de buscar una feina complementària, sinó potser el fracàs és haver construït una societat que consumeix cultura, comunicació i creativitat cada dia de la seva vida, però que continua considerant que les persones que la produeixen haurien de viure gairebé per amor a l'art. Per això he convidat avui a la Núria i a l'Eloi... Clar, nois...
1: Socors!
0: Entre riure i plorar, no?
2: No estem bé, no estem bé. Després d'aquest speech, no?
1: T'estava escoltant i ha estat com... És com tornar a teràpia.
2: Sí, realment ha sigut una mica així.
0: Nois, respireu fons.
1: Uau.
2: S'ha de respirar molt.
1: Clar, és que crec que just a l'Eloi amb ens pilles en aquest moment exacte, com ara mateix.
0: Bueno, jo he de dir que avui és el meu dia d'absolut pànic perquè és com, visca, sí, final de temporada. I ara
2: preocupada.
0: Què?
2: Preocupada. Clar, clar.
0: Que bé, quina gràcia. Vacances. Nois.
1: Dur.
0: Agendes buides.
1: Agendes buides, tot l'agost.
2: Calor,
0: o sigui, tot. Calor, tot horrible. Uh-huh. Una altra cosa de la que volia parlar amb vosaltres, que és, no sé si us passa, el fomo aquest de no tenir grans gires, cartells amb moltes dates, festivals plens, com ho viu com a artistes? I com li dieu? Perquè jo crec, i això estic molt contenta perquè ho he reconegut a teràpia i no en tenia ni idea, que és que sóc una persona envejosa. Mm-hmm. Que jo em comparo moltíssim i veig gent a qui li van bé les coses i em pregunto molt, i per què a mi no? I què he fet malament? I què podria estar fent millor? I és com, potser absolutament res.
1: Ja, jo és que jo ho parlava amb l'Eloi just ara.
2: Ara i moltes
1: i sempre,
2: vegades.
1: Perquè és, és la nostra temàtica, parlar sí. De la precarietat de l'artista. Però com que hi ha aquesta concepció social de cada cop que jo explico a algú, sí, dedico la música, tal, soc cantant, el primer que els hi ve és dir, ai, doncs ara a l'estiu estarà super enfeinada, no? Perquè teniu mil concerts, perquè es fa molta música ara a l'estiu. I és com, precisament, no, jo tinc més feina al novembre que a l'agost, perquè precisament ha estat tot monopolitzat pels mateixos quatre grups, quatre festivals i quatre cartells. Llavors és com que la gent es pensa que a l'estiu hi ha un pic de feina molt alt i realment és el contrari. Hi ha precarietat, hi ha angoixa de no saber si al setembre tindràs diners. Bueno, tot això.
2: Sí, total. Penso que al final també hi ha aquesta cosa que a l'estiu hi ha festivals, festes majors, però al final són un aparador on és molt suculent que els artistes ja estiguin consolidats o ja tinguin una visibilitat, no? Llavors, com sí que hi ha molta feina, recordo que també el programa que van venir amb Fades uh-huh. ho deien, no? Com que al final com sí que els artistes potser amb més visibilitat o que ara mateix estan potser més en sonant, no? Tenen potser molts més espais i visibilitat, però llavors hi ha alguna cosa també que tota la resta d'artistes queden en una espècie de limbo on et reparteixes una mica doncs el que queda i on confies potser en festivals més petits o en propostes més especials, que penso que al final fem aquesta cosa també de romantitzar els concerts que tenim. Total, o les coses que tenim, no? Però sí que hi ha aquesta situació que penso que també tenim la sort de poder-la com comentar i fer una mica de confessionari de com ens sentim, perquè també és el que deies tu de l'enveja, no? Com, jo penso que hi és, a mi m'apareix i he après...
0: I no és enveja sana, o sigui, no és sana.
2: No,
0: l'has de fer saludable.
2: L'has de transformar, sí. Exacte.
1: Jo això ho he parlat bastant a teràpia i he arribat a la conclusió amb la meva psicòloga que no sóc envejosa, sóc rancorosa. Que és diferent.
0: Vale.
1: Llavors és com...
0: L'Eloi
1: que em coneix perfectament sap que tinc molt de rancor.
0: Però, per exemple, tens rancor amb gent que no coneixes?
1: De vegades. És més amb gent que conec, eh? Però de gent que conec que els està anant molt bé és el rancor de dir a tu et va bé. I potser no t'hauria d'estar anant tan bé.
0: Clar, és que jo diré una cosa que també ho he parlat molt a teràpia, que és, a mi em fa enveja, i em fa ràbia, però sobretot em fa enveja, resulta, jo no ho sabia, que és que la gent que s'ha portat malament amb mi o que m'ha fet coses lletges, tant a nivell personal com professional, els hi vagin bé les coses. I penso, és que ells tenen... com la tranquil·litat moral de fer la merda i a sobre els hi va bé. I jo que intento actuar sempre des de la bondat, una moralitat perfecta, impenetrable i tal, sóc una mindundi. I això em fa molta enveja. Perquè m'encantaria poder ser mala persona, estar en pau i que venissin les coses bé.
1: Totalment lícit, considero.
2: Buah, és com si ho hagués dit jo, t'ho juro, que fort. No, és que sí, 100%, i és com entre frustrant i com, bueno, sí, rancor.
0: I alhora, tinc com una veueta que em diu, Mariona, però alegra-te'n perquè estàs i va bé.
1: Sí,
0: però ho sé, Maria Teresa de Calcuta.
1: Total, no sóc una ONG.
0: No sóc una ONG, pareu de fer la merda.
2: Uh-huh. Sí, i jo crec que és necessari també tenir com...
1: Ser crític, també.
2: Sí, exacte, ser crític i entendre... És important també entendre com... de no fer mala sang, no? I d'entendre com per què hi ha coses que no... no? I entendre els privilegis de cadascú. Uh-huh. Però crec que s'ha de passar per aquesta part d'estar una mica envejós, una mica enfadat, una mica rancorós.
1: I que no és enfadat i crític amb tothom que li va bé. O sigui, no. Òbviament, clar, aquí ens alegrem per les victòries de la gent que s'ho mereix. I de la gent que és bona persona.
0: Amigues.
1: Exacte,
0: sí.
1: Les nostres amigues, sobretot. Però la gent que realment, doncs, és bona persona, s'ho ha currat, està allà... Però...
2: Perquè tu ho saps, nosaltres ho sabem. Home, que també és aquesta cosa, clar, que jo crec que en el moment en què tu et dediques a alguna cosa més creatiu o artístic, coneixes els projectes des d'altres llocs i tu saps coses que potser altra gent no sap, no? Yeah.
0: Clar, però a mi també això és part de la meva ràbia, que és com... Ja sobre la gent es pensa que és bona
2: clar.
1: Aquí és on entra el conflicte de cada cop que em mencionen algú... O sigui, algú que no es dedica a la música em menciona «Ai, què opines de tal grup que m'encanta?» I jo penso que el dia que jo parli...
0: Jo estic cada dia més a prop de posar-me un passamuntanyes, un distorsionador de veu i començar a dir noms i cognoms.
2: Literal. També hi ha algú molt com que penso que, per exemple, en el món així més musical, també hi ha algú que... projectes que són d'un estil més íntim, més, no? O sigui, com que també hi ha alguna cosa de que la música festiva a l'estiu és fantàstica i sembla que només hi ha una mica a vegades espai com per aquest tipus de música, no? I com que hi ha festivals i espais que visibilitzen altres tipus d'artistes, però sí, també fa una... A mi hi ha alguna cosa d'enveja, i no enveja, com rabieta, com aquesta cosa de, hòstia, i si el meu projecte musical fos més festiu, potser tindria més espais, i és com, no vull fer la revolució dels somriures, com la música en català necessita altres... referents, també. Clar.
1: Sí, jo crec que no m'enfadaria tant si la música més íntima o més indie o més underground no estigués tan castigada durant la resta de l'any, també. O sigui, jo puc entendre que una festa major hi ha certs projectes que no encaixen, perquè el circuit funciona així. Però si durant la resta de l'any a mi em dones els espais que queden i que sobren, doncs tampoc estem solucionant res. Llavors és com, no només és que a nivell de festa major i de temps i d'estiu és que es prioritzin uns projectes sobre els altres, és que és tot l'any, només que ara ho veiem molt més clar
2: més
1: que a l'octubre.
0: Sí. Clar, és que a mi em fa la sensació que hi ha com dues èpoques a nivell d'agitació cultural, que és la que comença, mira, podríem dir que comença el dia de Sant Jordi, quan s'inaugura una mica el bon temps, i que acaba al setembre, que és circuit de festes majors, concerts, festivals, tal. I una cosa que sembla una mica com més de segones, que és el circuit de festes majors més petites, centres socials, casals de barri... I penso, ostres, jo crec que és molt més potent formar part d'aquest teixit cultural que fer quatre festes majors plena de borratxos i cantant música festiva, que és superlícit, també, però realment estàs aportant al teixit cultural durant tot l'any o estàs tenint una temporada alta i prou?
1: Sí, que segur que hi ha grups que, bueno, és que existeixen i els coneixem, que hi ha grups que se sostenen només amb la seva gira d'estiu i durant la resta de l'any tenen el gran privilegi de poder-se dedicar a fer un disc o descansar o fer el que vulguin. Però crec que també a nivell social és molt més interessant poder contribuir a la comunitat des d'espais públics, des de centres cívics, centres de joves... O sigui, crec que també és molt més ric per totes nosaltres, no només festa major i emborratxar-nos i visc.
2: Total. Bueno, i la qualitat del públic també penso que és molt diferent, com la proximitat que pots aconseguir, com, no sé...
1: I l'escolta activa, també.
2: Exacte.
1: O sigui, a un festival és molt complicat que algú t'escolti. Estàs allà, potser guanyes molts diners, però qui t'està escoltant realment? En canvi, jo mai he tingut problemes a un centre cívic, encara que estigués ple, perquè estaven tots superatents i super en silenci.
0: Sí, que la gent, jo què sé, igual va a una festa major i no sap ni qui toca.
2: Clar.
0: Que van com més experiència, jiji, jaja. Altre concepte, nois. Us prometo que després ens posarem simpàtics.
1: Vale.
0: Però, ser un artista emergent, és a dir, quant de temps després d'arrencar una carrera es deixa d'emergir? Perquè jo conec artistes emergents que porten 6 anys emergint. I és com...
2: Yeah.
0: No.
1: O sigui, crec que al final són les normes del capital, no? O sigui, a partir d'uns ingressos mensuals ja no ets emergent. Però qui els té, aquests ingressos constants cada mes i no només a l'estiu?
2: Clar.
0: És que em fa la sensació que, sobretot en la música, perquè és on més s'inverteix a nivell de cultura, a nivell econòmic, he dit, no hi ha una classe mitjana.
1: No,
2: no.
0: Hi ha una classe baixa superprecària i una classe alta que es pot permetre fer 20 concerts a l'estiu i deixar de treballar durant la resta de l'any. per mi és perillosíssim.
1: Sí, bueno, estem és tot el rato extrems de tot, però també està passant a nivell social. O sigui, cada cop hi ha menys classe mitja, si és que existeix, que jo sóc partidària que no existeix. Però sí, ho estem veient a la cultura.
2: Sí.
0: I jo també.
2: És que té raó.
0: I aquí apareix el tenir un plan B, una feina, altres ingressos. Vosaltres connecteu també amb aquest sentiment del que parlava de derrota?
1: Cada dia de la meva vida. O sigui, jo sóc autònoma des de fa 2 anys, vaig deixar la meva feina i em vaig fer autònoma perquè en aquell moment estava anant tot molt bé i encara visc amb els meus pares, tenia una edat, era més jove, tal, o sigui, calma. Però ara que ja tinc una edat, que estic pensant què vull fer amb el futur, què vull fer amb la meva vida, vull viure amb els meus pares fins que em mori, home, doncs no, estaria bé poder tenir una vida més estable també. I sí que surt aquesta cosa de torno a buscar una feina, què suposa això també pel meu projecte? O sigui, seguiré tenint temps per fer música quan ara dedico les 24 hores del meu dia a fer música, a buscar concerts, a fer promo. O sigui, no puc perdre tampoc aquesta feina. Llavors és complicat d'equilibrar.
2: Clar, a mi em passa que jo sí que porto com força temps compaginant la música com amb una altra feina i jo crec que sí que he hagut de fer com el procés com personal i com acompanyat com de teràpia, no? De recol·locar una mica l'engranatge de què considero jo èxit i fracàs i com no, de recol·locar les coses perquè no facin tan mal. I penso que és fotut perquè també hi ha com aquesta cosa, no, de l'ofici, de la passió, de no sé què, i com a mi com tinc dies més positius, però hi ha dies que encara és com hòstia, doncs, és que jo el meu, no sé, l'ofici, no, però com crec que jo he nascut per fer coses creatives i com crec que la música és un canal, i a vegades és com molt frustrant com veure com que això no té potser la part econòmica, no, que hauríem de rebre, i com sí, com entendre que potser necessites altres ingressos i no viure com un fracàs. I a la vegada com penso que també hi ha alguna cosa de que ara mateix per com estan les coses, com que el teu projecte musical o artístic no depengui com de l'economia per tu viure, sí que la part positiva que jo he trobat és com que et permet més llibertat.
0: Ja. Yeah.
2: I això és algo que jo sí que valoro pel procés que he fet amb el meu projecte musical, no? Mm.
1: Sí, crec que costa també adonar-te'n que el problema no és teu. O sigui, que el problema és el mercat en el que estem i com funciona la música, anava a dir a la indústria catalana, però tota, realment. Sí. Però sí, mira, no aquí des de casa, com que clarament les dinàmiques del mercat són les que són.
2: Entendre-les
1: i no hi entren segons...
2: i no prendre mal.
1: Exacte.
2: En això.
1: I no veure'm com que el teu art no és valuós o no mereix atenció, senzillament és que en aquest sistema, doncs, tristament no té atenció i no té recursos econòmics.
0: Tristíssim. En fi.
1: Anem a animar-ho una mica, potser.
0: Per favor, Núria.
2: Cap amunt, cap amunt.
0: No, és que mireu que us poso per pujar-ho. Som-hi.

0: Doncs continuem també amb la selecció musical aquesta de la proposta de la Núria, que clarament ens ha anat perfecte. Però tenim també l'estrella d'Orca, que és la MILF de Catalunya, que ha estat mare per segon cop aquest any, bueno, aquesta temporada. Reina absoluta dels consells, de la reflexió, de l'empatia i de l'abraçada emocional, però ella té una cosa que és aquest... Està bé tot el que sentis, és normal. I de la mateixa manera que és normal ser psicòloga i ser una tia xula, també és normal ser psicòloga i ser ultrafan del reggaeton antic, i no tan antic també, així que no sorprendrà aquesta cançoneta. Però abans, a veure què ens diu l'Estrella.
1: Hola, gatetes de Catalunya, sóc l'Estrella, la psicòloga resident del programa, i us recomano la cançó Por un pendejo no se llora, de Manuel Turizo, perquè... recorda molt els drames que parlem aquí a les gates. Un petonet!

0: Les temperatures pugen, els pantalons s'escurcen i una part de la població perd completament el sentit comú. Jo crec que m'incloc. Núria Eloi, vosaltres també sou...
1: Boges.
0: Boges?
2: En el meu cas, opino que el meu cap boig, el meu cos té calor.
1: Sí.
2: M'explico?
1: Sí. La processó va per dins.
2: Exacte.
0: No us posa una mica de mal humor, la calor?
1: Molt. No, és que sí. Surto al carrer i parlo malament a tothom. Està fatal, però és que no puc sostenir-ho. O sigui, jo sí que quedo amb una amiga, quan anem pel carrer caminant fins a arribar al bar, no parlem. O sigui, parlem al bar, al carrer no.
2: Jo ho tolero millor, crec.
0: Sí. Jo porto com bastant malament, ja, i porto molt malament, és que ara diré una... parlant de vergonyes, eh? Em fa vergonya suar, ja ho he dit. Ah?
1: Però ens passa totes, eh? Algú, suar.
2: Però com la cara...
0: No, en general suar.
2: Com una suada.
0: Sí, llavors yeah. Jo crec com que m'agobia i suo més, i és com...
1: Però és vergonya sí. O és que et fa fàstic notar-te suada?
0: No, crec que és vergonya.
2: Com vergonya pels altres.
1: Pels altres.
0: Sí, però penso...
1: Curiós.
0: I tampoc no soc una persona com que...
1: Tampoc sues tant.
0: Especialment. Yeah. No. Bueno, neura divertida.
2: Crec que a tothom li preocupa com, o com fer olor, no? De com,
1: sí, això
2: no
1: ho puc entendre.
2: Sí.
0: Sí, però no estem per l'olor. Estic yeah. Completament boja, no?
1: Però pensa que brilles.
0: Ja. Yeah.
2: No, però no és un brillant bonic, amor.
0: Bueno, ara no, no.
1: S'estava intentant arreglar-ho.
2: No, però ara no.
0: El glow look, el... Crystal skin aquest, no?
1: Sí, està de moda, no, això ara?
2: Sí, però depèn si brilles en plan mona o si brilles en plan gota gorda.
0: Jo avui m'he maquillat i he patit perquè he pensat, bueno, va, últim programa, però he pensat, pot durar un sospir.
2: Mariona, sí. Estàs guapíssima.
1: Sempre.
0: Bueno.
1: Sempre.
0: Noies, avui portem un servei públic que és Manual de Supervivència d'Amors Estiu en 5 punts. Tenim idea d'Amors Estiu? No.
1: No, no sé quan podrem ajudar l'Eloi i jo, però ho intentarem.
2: Sí, tant.
0: Jo crec que podreu estar d'acord en alguns.
2: I tant.
0: Primer punt, i jo crec que és molt bàsic, no et baixis apps.
1: Ai.
0: Jo us desenvolupo la meva teoria, és que m'ho he escrit per no perdre raó, que és, no toca. És a dir, si portes 9 mesos sense Tinder, no toca. És a dir, vols parella o vols conèixer algú? O és que has vist dues parelles fent sapatons a la platja i t'ha fet enveja?
2: És que l'enveja una altra vegada. És que clar.
1: Clar, però estem parlant de gent que no té mai apps i se les descarrega ara, oi?
0: O que n'ha tingut,
1: vull dir, la gent que sempre té apps està lliure de pecat.
2: És que l'estiu passa, que això, que l'estiu, no?
1: Hi ha més descàrregues?
2: Jo crec que sí, perquè també romantitzes molt aquesta cosa de l'amor d'estiu, de que, no?
1: Ai, no ho sé. Jo, clar, potser parlo a nivell personal, o sigui, crec que l'estiu és quan menys utilitzo aplicacions. Ja,
2: jo crec que sí que hi ha gent que utilitza.
1: Pot ser.
2: Jo crec, penso que, a favor, en el sentit de que és un bon moment per conèixer gent d'altres
1: no,
2: maneres,
1: no? No, és un bon moment. Si ningú té temps de res, tothom està de viatge, potser venen aquí i són guiris. És que no.
0: Clar, és que no, us anava a dir, què opinem de la gent que diu no, jo em baixo Tinder per fer amics.
1: Perdona, la gent que ho té de bio.
2: Però Tinder
1: només
2: no és
1: amics.
2: Per fer amics,
1: què m'estàs contando?
2: Ben, tu no fas amics de Tinder.
1: Però es pot posar ara. Hi ha una opció, no? Sí, però hi ha una opció que diu què busques i pots posar parella estable, no sé què.
0: Feina.
1: Nous amics. Feina.
0: Per favor.
1: Que potser m'ho plantejo. No, però pots posar nous amics i jo penso, amor.
2: Ja. Yeah.
1: O sigui, yeah, no. Yeah,
0: busques al carrer.
1: Apuntat a un club de lectura, yeah, saps què vull dir? O sigui, no, Tinder no busquis amics. Aquesta gent que diu, tengo pareja, pero busco amigos. Què dius?
0: Què fas?
1: No, molt en contra.
0: Tinc pareja, però estic aquí per... Sap la teva parella que estàs aquí?
1: Exacte. Sap que busques amics, la teva parella?
0: Bueno, és que coses. Llavors, importantíssim, segon punt. No que... És que, i això, Mariona, aplica tu, perquè...
2: Clar, és que tinc la sensació que cada punt serà com un... Vale, però ho hem fet en algun moment.
1: Sí, sí. Total,
2: no?
1: Així, i ho farem aquest estiu.
0: I ho tornarem a fer. Però, quan tinguem dubtes, ens posarem aquesta secció...
2: Clar, exacte.
0: Per sentir a la Mariona, l'Eloi i la Núria del passat dient-nos...
1: Frena.
2: Sí, molt bé. I a tota Catalunya, també.
0: A tota Catalunya. Que és, no quedis amb el noi que només et parla entre juny i setembre. És a dir, hi ha persones que desapareixen durant tot l'any i quan arriba la calor, com els mosquits, com els anuncis de creuers, diuen... Hala.
2: Apareixen.
0: Si algú no ha mostrat cap interès per la teva existència durant 10 mesos, però de sobte respon a les stories d'Instagram a partir de Sant Joan, no és amor, és estacionalitat. Núria, no riguis.
2: Núria, d'això.
0: Núria, no riguis.
1: Jo vinc a defensar...
0: Què diria la teva psicòloga?
1: Mira, no, jo vinc a defensar que si és mutu, ja em sembla bé.
0: Vale, sí.
2: Sí.
1: Vull dir, jo estic molt a favor dels nòvios d'estiu. Del nòvio que el tens de juny a finals d'agost.
0: Ja.
1: Perquè és mutu. I arriba setembre i és que no parlem. però juny ja sobre la veda.
2: Però si hi ha consens i les coses estan clares, sí. Si no...
1: No, home, clar, òbviament. Però no. Vull dir que pot ser maco, també, això. De, jo què sé, típic nòvio del poble, que el tens només al poble, no m'ha passat. perquè és Espanya, no? Però...
2: Ja. Yeah.
1: Però pot passar.
0: Jo
1: pot
0: he de dir
1: maco.
0: Que he tingut com un... És que tampoc no és nòvio, perquè no han de ser nòvios.
2: No.
0: Tipo, no vas de la maneta. Jo no. Núria.
1: No, ja no, jo m'he retirat ja.
0: Vale.
1: Però ho he fet molt de temps i no està mal, no?
0: Jo el meu últim nòvio d'estiu li vaig dir l'últim cop, fins en quedé.
2: No, clar.
0: I va riure i em va dir, què va? Si ens veurem, i li vaig
1: sí.
0: dir, no, si ja ho sap, en plan, no em facis il·lusions.
2: Clar, és que és això, el problema és com quan, quan hi ha il·lusions, quan de cop les coses no estan clares.
0: Sí, jo el primer any hi vaig intentar, tipus, ei, per anem a alguna cosa tal, i em donava llargues i vaig dir, ai, quin greu.
2: Molt lleig.
0: Llavors el segon any vaig dir, no, no ens menjarem els morros, ens vam menjar els morros.
1: Clar.
0: I va ser quan li vaig dir fins l'any que ve, i em va dir, què va, jo? Que sí, però és que no va ser res, o sigui, està tot bé.
1: Clar.
2: Clar.
1: Clar, jo amb això... Bueno, com sempre, si és parlat i consensuat, estic molt d'acord. Si és perquè ets un merdes i al setembre no em faràs ni un WhatsApp, home, llavors pues,
2: està lleig.
0: És lleig. Molt lleig. Sí, és lletjot. I més si us enteneu.
1: Clar, crec que aquí està el problema. O sigui, no, clarament no hi ha una connexió profundíssima, si no seríem nòvies,
2: passa,
1: saps?
2: Que però no passa. Que tu t'entens, va superbé, no sé què, i de cop, pata, pam.
1: Perquè l'estiu és com un oasis que està allà enmig i que sembla que tot funciona i tot va genial, i arriba el setembre la rutina i cau tot. Parlo de rutina sent autònoma, com si tingués...
0: Bueno, la no rutina, és que clar, de sobte la teva preocupació és tenir feina o no tenir feina.
1: Exacte, sí.
2: Com fos, sí.
0: Llavors, Eloi, arriba el teu moment del desacord. Hem tingut la Núria, que és... No quedem amb expats. I l'Eloi abans de dir... Bueno! I jo, no, Eloi, ni bueno ni buena. Jo aquí sí que sé que em posarem problemes. Però si hem vingut a Barcelona a cobrar el triple que nosaltres, pagar un lloguer impossible i convertir cada cafeteria en un coworking, no els hi regalarem els nostres besitos. Per dignitat col·lectiva, Eloi.
2: Sí, sí, 100%. Jo ja no ho faig.
1: Mira, jo estic...
2: Jo ho he fet en algun moment, però ja no ho he fet. Ja
1: jo
2: no
1: estic molt
2: faig.
1: En contra i mai ho he fet i crec que mai ho faré, però en el cas de que algú que ens estigui escoltant ho faci, com a mínim, roba-li. I que pagui el sopar i que pagui les copes.
2: Això sí, veus?
1: I que et pagui una habitació d'hotel. Llavors
2: veus?
1: Sí, llavors estic super a favor. Roba-li a l'expat.
0: Sí, com a lluita de classe ho trobo bé.
1: Exacte, o sigui, Karl Marx.
0: Sí, aprofita't de l'expat.
2: Uh-huh. He de dir que quan jo ho he fet una mica això, eh?
1: Aquí estic molt d'acord, veus?
0: Això ens agrada. Però jo ja només pel fet d'haver de parlar... O sigui, el tràmit de parlar anglès...
1: Quina mandra.
2: Bueno, quan portes dues birres...
1: Parles genial, no?
2: Jo tinc l'advance.
0: Podries anar a l'advance... borratxo, en plan.
2: Exacte. Jo arriba. Trobo que m'hi presento.
1: Arriba el Mr. Cambridge i et dona el títol al bar.
2: Thank you.
0: Thank you. Donar-li la maneta. Anem al quart punt. Nois, aquest també és fort, eh? Ai. Si a les 3 de la matinada et sembla una bona idea, espera't a les 9 del matí.
2: 100%.
0: No universal. O sigui, serveix per missatges, dubtes amb els ex... pujar un avió a una persona que acabes de conèixer, qualsevol decisió romàntica impulsiva...
2: Refreda-ho, deixa-li un...
0: Deixa-ho
2: reposar. Sí. 100% a favor, Núria, tu què opines? Jo en això he de dir que sóc bastant així.
1: Jo no.
2: Jo deixo refredar bastant.
1: Jo mai refredo res, és el meu problema.
2: Jo a vegades tampoc ho he fet, però s'intenta que sí.
1: Crec que ho estic fent millor. O sigui, a mesura que em faig
2: molt,
1: gran, ho estic aprenent.
2: Abans parlàvem i ho has deixat refredar molt bé.
0: Però és que l'estiu porta l'embogimenta.
2: Sí.
0: Que dius, estiu, me la pela. Ai, és que ens posem en jardins que després no sabem sortir-ne.
1: Totalment d'acord. Però a vegades t'emportes experiències divertidíssimes. Jo em vaig apuntar a un club de lectura a les 3 de la matinada de festa i m'ho he passat increïble.
0: I ja has anat?
1: Claro, estic apuntada.
0: Amb pixo.
1: Sí, sí.

0: o que estaves avorrida?
1: S'haurà de provar. S'haurà de fer la prova pràctica, perquè realment no et sabria dir.
2: Make sense.
1: Té sentit. Sí, total. Sí.
0: Et diria fins i tot que a nivell biològic...
2: Sí, sí.
1: Clar, sí, sí, sí.
0: O sigui, tu tenies allà una tensió acumulada, l'has deixat anar...
2: Clar. Mm-hmm.
1: Clar, és normal intentar anar a lo fàcil, a l'ex que segueix allà mig enganxat, a l'aplicació fàcil, però si de sobte...
2: És com una altra manera de deixar refredar i reposar, saps?
1: Clar.
2: Com xiqui,
0: sí,
2: saps?
0: Com...
2: Toma.
0: Paradeta. I l'últim, que ja l'hem abordat una mica per sobre, que és el no confondre l'estiu amb la compatibilitat, perquè l'estiu és un gran estafador emocional, perquè tens això com terrasses, concerts, pell morena, 3 dies seguits de festa, és com molt fàcil romantitzar l'estiu. Però la pregunta important no és si aquesta persona és divertida, sinó si t'agradaria compartir una tarda de dimarts de febrer.
1: Em sembla molt bona.
2: És un gran filtre, això, sí.
1: Sí, és com això que diuen de vols estar amb aquesta persona un divendres a la nit de festa o passaries un diumenge al matí esmorzant, també? Similar.
0: Jo tinc un filtre fort que és, Mariona, no te'n vagis al llit amb algú amb qui no voldries esmorzar l'endemà al matí.
1: És un bon filtre.
2: És molt bon. Trobo. És molt bon filtre.
1: Home, com a mínim un cafetó, no? Clar.
0: Un com anat.
1: Clar,
0: un erroncat aquesta nit.
1: Una torrada amb tomàquet, una alguna cosa, no?
2: Sí, sí. Jo penso que és el millor filtre.
1: Total.
2: El més difícil d'escoltar a vegades, no?
1: Ja.
2: De col·locar, però sí, sí.
0: És que trobo això, que l'estiu porta una mica l'embogimenta. Com que de sobte dius, m'és igual tot...
1: Sí, però no sé, és que jo crec que jo sóc al contrari, perquè jo a l'estiu estic tan apagada i tinc tan poca energia que l'últim que vull és menjar-me la boca amb algú.
0: Ja.
1: O sigui, estic com... En canvi, si estic a una festa amb aire condicionat, potser m'ho penso i potser estic més boja.
0: Ja.
1: Però així en general, festa major i tal, jo el que estic esperant és arribar a casa i fotre'm una dutxa.
0: També us dic, tot això s'anul·la en el moment en què diu que té piscina.
1: Home, aquí estem allà.
2: O aire condicionat.
1: Tot.
0: Refugi climàtic.
2: Refugi climàtic. És una bona manera de tenir un refugi climàtic a l'estiu de cop.
1: Obrir Tinder.
2: Un rellete amb aire condicionat i piscina.
1: Potser a Tinder s'hauria de començar a posar si tens aire condicionat, si tens piscina...
0: Coses bàsiques.
1: Coses bàsiques.
0: Ja. De compatibilitat.
1: Ja prou de l'alçada i els gustos, no.
0: A part, la gent que posa l'alçada a Tinder, en plan...
1: Per què? Quina carència estàs intentant suplir amb el teu 1,90 m?
0: Tinc cara de pediatra, en plan, m'importa quan me deixes.
2: I el pitjor és com que si de cop t'entren com dient, que al, ja, ja, ja.
1: Ai,
2: és com molt, no sé, raro.
0: Ja, com, ja, ja, que al. Ets tonto? Com, bueno, en fi. Continuem amb més recomanacions musicals de gent amiga del programa i tenim el Leo Espluga, que per mi és la dosi de seny que necessitem de tant en quant entre tanta emocionalitat. És el nostre filòsof resident i la persona amb la que he tingut de les xerrades més interessants de la meva vida en general. Us recordo, les podeu recuperar totes. Alguns dels programes en els que he estat, per exemple, amb el Leo, va ser quan vam parlar des d'un punt de vista filosòfic i o social o antropològic i cultural de la cultura de la cancel·lació, o el dia que vam xerrar sobre la necessitat històrica de tenir fe així en general. A veure què ens recomana el Leo.
3: Hola, gates, què tal? Com esteu? Aquí han constipat en aquest calorós. Res, bon estiu, vinc a recomanar-vos una cançó, felicitats per un any més. I la cançó, plena d'energia, fúria i ràbia perquè aquest estiu insuportable, és Strassen, de Asti Disco. Una cançó així molt new wave, alemanya, plena de ràbia, energia, estiu i experiències. Apa-li, una abraçada, molt bon estiu.

0: I tenim també a la Irene Moules, que és la psicòloga comunitària, membre de la cooperativa Etcèteres i que fa funcions també habituals a la revista Nexa. I és una tia molt xula, molt polititzada i molt de Sants, però que... Què és el millor de la Irene? Que és la meva psicòloga. Bàsicament és el meu flotador salvavides, literalment, i jo qualsevol cosa que ella ens recomani la portaré a missa perquè m'ha salvat la vida.
1: Hola, hola, gatetes salvatges. Soc la Irene, la vostra psicòloga de proximitat i de confiança.

i m'agradaria que poguéssiu posar Like a Prayer de Madonna, perquè sempre m'ha donat molt de power aquesta donassa, com totes vosaltres. Una abraçada i els meus millors desitjos per...

0: Núria Eloi, m'acomiado de vosaltres. Fins a temporada vinent.
1: Som-hi.
2: Que bé.
0: I tanquem programa, tanquem temporada amb D'Onde Están Las Gatas. Per què? Pues perquè aquest estiu no sabem on estarem. Però el setembre estarem aquí.
3: Visca.
0: Bon estiu.
2: Bon estiu.

0: Escoltes ICAT. Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Aquests són els aplaudiments dels oients que avui ens acompanyen a l'Estudi 2 de Catalunya Ràdio. Estem molt contents perquè han fet l'esforç de venir a l'estudi i mirar un programa de ràdio, el Generació Digital, que escolten de tant en tant. Aquesta setmana aquest programa fa 24 anys. És com un miracle que després de tant de temps encara confien en nosaltres, els i les nostres caps, i que vosaltres, els oients, no ens oblideu. Avui farem un exercici de mirar enrere i també us donarem idees per jugar a videojocs aquest estiu. Aquesta és l'edició número 1147 i això és el programa de videojocs de la Ràdio Pública, un programa que explica coses que de vegades no s'entenen però que sempre distreu. Elisabet Sánchez, Débora López, Francesc Xavier Blasco, Víctor Mame, que el tindrem gravat, Laia Nerín, Albert García, benvinguts al Generació Digital, com esteu?
2: Molt bones,
3: bon dia.
4: Gràcies.
1: Avui dia especial, programa en públic que hem pogut escoltar, després doncs, una miqueta també parlarem amb ells, per si hi ha alguna persona nova, si hi ha vist cares conegudes.
5: Doncs la veritat és que sí, tenim un públic molt fidel que sempre li agrada venir aquí al final de la temporada, per tant, ja encara és que les hem vist ja moltes altres vegades, però també hi ha alguna cara nova, no? Em sembla que aquí hi ha gent que no ha vingut mai en directe, oi?
1: Ara ja estic veient les cares de gent que diu, ai, jo no vull parlar.
6: No.
4: Que no vingui.
1: Va directe per això. A veure,
5: com us dieu?
7: Hola, jo em dic Dani.
8: Jo, Eloi.
5: Molt bé. I des d'on veniu?
7: Pues som de Barcelona.
5: Bueno, però bé, no heu hagut de viatjar massa, no? Doncs, què fa molt de temps que escolteu el programa?
7: Molts anys. Som fidels, però d'aquests que estan a l'altra banda escoltant.
1: Molt bé.
5: Sí. Perfecte, doncs benvinguts a veure'ns en directe.
1: Molt bé. I això moltes vegades ho penso, companys, de gent que potser no hem vist mai, no hem vist les cares, però que ens tenen en compte i de tant en tant van escoltar.
4: Clar, per nosaltres són nous, però en realitat no ho són.
1: Exacte. No. Certament. També donem les gràcies al Víctor Rodríguez, que està al control central. Gràcies també al Raúl Orgales i també a la Débora López, que està a Sevilla. Débora, com estàs?
9: Bé, enganxada a la cadira, de la calor que fa, o sigui, no vingueu, eh?
1: No vingueu,
9: sisplau, no, morireu, de veritat, sí. 42-43 a l'ombra, això no l'aguanta ningú, eh?
1: No es pot aguantar, i bé, són les signes del temps, vull dir, allò que ara es parla, no?, el que diuen, no?, els països que no estan acostumats a la calor, que no tenen aire condicionat, que ho estan passant una mica malament i que segurament a poc aniran canviant i aniran variant tot això. Molt bé, doncs escolteu, anem a començar i jo crec que el que hem de fer és obrir el fantàstic cofre que tenim aquí avui a l'estudi.
0: Has descarregat Generació Digital.
1: Aquest cofre que acabes d'obrir, Eli, i que, a més, avui està ple de regals.
4: Que curiós, no? Sí, avui. Precisament tot ple de regals. Exacte. Que no sé què farem amb tot això,
1: doncs,
4: no?
1: Doncs mira, aniran cap als nostres oients que han vingut avui a l'estudi. Francesc, tenim una mica de tot, no? No sé si vols fer una mica de resum.
5: Doncs mira, anem a fer una miqueta un repàs del que tenim per aquí.
1: Sí.
5: Tenim unes tasses.
1: Unes tasses de 3CAT, diguem-ne, i de Generació Digital.
5: Programa, unes tasses fantàstiques. Sí,
1: que igual algú repetirà, però bé, poden posar la segona o a la pop.
5: Després,
1: problema.
5: Entre aquí tenim moltes coses per llegir. Tenim el número 0 del fanzine First Generation.
1: Sí, buscadíssim.
5: Fanzine que ja fa gairebé més de 20 anys vam fer l'Star i jo. Tenim el llibre del David Jaume Andreu, gran amic del programa, sobre els videojocs de Bola de Drac.
1: Sí, home, un llibre mític, eh?
5: I tant. Esperem que algun dia tregui el número 2.
1: Sí. No existeix, el 2?
10: Encara no existeix.
1: Val.
5: Però aquí posa-lo, per tant, ja és un primer.
1: Sí.
5: Tenim el fantàstic llibre Play Història d'en Marc Rullant.
10: Imprescindible.
5: Tenim el llibre El color de les coses, de Martin Panxó.
1: Això, de fet, és un còmic molt, molt curiós, escrit per una persona amb neurodivergència i que doncs, cadascun dels personatges està fet de colors, de línies, etc.
5: Compte que ha guanyat el Premi d'Or del Festival d'Angolem, que és un dels festivals més prestigiosos en aquest sentit. Tenim una col·lecció de cromos de Super Mario, tenim l'àlbum i un primer lot de cromos.
1: La de Panini,
5: és una col·lecció que més que ha sortit ara fa poc.
1: Molt bé.
5: Per tant, doncs, la gent encara podrà trobar sobres al quiosc i podrà anar a completar. Tenim el llibre de David Martínez de Super Mario de Lara Croft, la història oculta de los videojuegos.
1: Aquest és un llibre força antic i bastant mític, eh? Molt bé.
5: També tenim, parlant de coses mítiques, tenim un joc original de Nintendo DS del Super Mario 64 en versió Nintendo DS.
1: Molt bé, és realment un lot molt eclèctic i curiós.
2: A més, té sentit perquè aquest videojoc acaba de fer 30 anys. Sí.
1: 30 anys?
2: La versió original de Nintendo 64.
1: Molt bé, molt bé.
5: Està... I a més, el teniu aquí, i amb edició física, que és una cosa que avui dia s'està parlant. Ui,
2: és un tema, és un tema. Sort que ho has tret, Francesc.
1: Molt bé, sí, explica això.
5: Això és allò que les llistes de col·leccionisme se'n diu New Old Stock, i és una caixa sense obrir, podríem dir, de cintes de casset Sony HF, Good for CD, per tant, qualitat CD, de, no sé si són de 60 minuts.
1: De 60 minuts, i té una història. Aquesta capsa és la darrera capsa comprada per Catalunya Ràdio en el moment que es feien servir les cintes de casset.
4: Jo em pensava que era per fer aquell concurs dels bolis d'anar...
1: Ah, això... Això va quedar en res, una pena. Però algun dia segurament ho farem.
4: Sí.
5: I després tenim, jo crec que és el premi gros, una petita mini-arcade que reprodueix doncs, el joc, fantàstic joc del
1: Pac-Man. Molt bé.
4: També destacar que cada oient hi ha un regal només per haver vingut.
1: Exacte, què té?
4: A les seves cadires hi trobaran, ja hi han trobat, una bossa de mà, i a dins de la bossa tenen el got oficial d'ICAT del desconcert, el d'ICAT i del desconcert del 2025-26.
1: Molt
4: bé.
1: I
4: també unes ulleres prescat per veure l'eclipsi amb seguretat, sobretot.
1: Sí, les oficials, les oficials i els dos gots, que vull dir que és fantàstic.
2: M'agrada molt perquè l'Eli ha comentat el tema de la bossa i tot el públic ha agafat la bossa en aquell moment i s'ha posat a buscar.
4: Exacte.
5: Queda com si no es fiessin de l'Eli.
4: Anem a veure.
1: Igual
5: a mi em falten les ulleres.
1: Sí, certament. Escolteu, en un minut la notícia de la setmana. Sony anunciant que deixa de fer els videojocs físics l'any 2028, no?
2: Efectivament, a començaments del mes de gener del 2028, Sony deixarà de produir videojocs físics per les seves consoles PlayStation, per la que sigui, la Play 4, la Play 5, la Play 6, eventualment. I és una notícia molt grossa perquè no tan sols aplica als videojocs de Sony, produïts per Sony, sinó a tots els videojocs. Uh-huh. És a dir, totes les companyies que es dediquen a botigues, que es dediquen a la venda de videojocs, editores que editen videojocs en suport físic, això té una afectació brutal, no? El fet de no s'acabar la segona mà, en el cas de PlayStation, el fet de poder regalar el videojoc a alguna persona, el fet de que sigui un objecte físic, que també, doncs...
1: S'ha acabat, això.
2: Sí. Té implicacions econòmiques, culturals, socials, molt, molt grans, aquesta notícia, doncs, i que està portant molts comentaris, molts articles, i bé, tu has dit, Albert, el tema de la setmana, jo penso que és el tema més potent dels últims anys. Mira què en dic.
1: Déu-n'hi-do,
5: No és només PlayStation. PlayStation és un dels grans del sector i això arrossegarà la resta del mercat. Si bé és veritat que en PC ja hi som en un gran percentatge, en el sentit de que ja no s'estila el físic, el món de les videoconsoles encara era una miqueta la resistència en aquest sentit, però des de les game cards de Switch... a les plataformes i a l'interès que tenen per anar-se cap a plataformes, també des de la part de Microsoft, doncs és una tendència al mercat que, bueno, és com diu l'Albert, serà el tema de diverses temporades.
1: No he escoltat a la Laia encara, Laia? Com és que no has parlat encara?
3: Ei, què tal, com anem? Tinc vergonya de com...
1: Molt bé, molt bé. A tu, què? El tema de que no hi hagi a partir del 2028 capses i videojocs físics per la PlayStation t'afecta? Tu ets més de descàrrega, oi?
3: Jo sóc més de descàrrega, ordinador... A més, ara em treuen l'Steam Machine, vull dir...
1: Clar, exacte. Sí.
2: Ja, a quin preu, eh?
3: Bueno, però em soluciona la vida, a mi en part.
2: Vas bé de...
3: Pensa que passaré de... Quan em vingui de gust estar al sofà i així, apago l'ordinador, encinc l'Steam Machine i ala.
1: Sí, eh?
2: Està bé.
3: Del xil.
1: Se sap el dia o quan sortirà?
3: Em sona principi de juliol, no, ara?
1: Sí.
2: Ja.
9: A veure, en principi el tema de la Steam Machine és que tu havies d'apuntar-te a una llista i d'aquella llista es fa un sorteig, vale? S'ha fet ja el sorteig, d'acord, fa uns dies, i tu entraves en una llista de reserva, és a dir, tu tens una consola ja, un aparell ja reservat, o bé entraves a la llista d'espera. Llavors, si entres a la llista de que tens assegurada la maquineta, t'has d'esperar fins que Steam, Valve, t'enviï un correu dient que la pots comprar. Llavors, a partir d'aquell correu tens 3 dies per fer el pagament. I aquests correus es van enviant, és a dir, es van enviant per número que tens a la llista.
4: Ja et tocarà,
9: per
4: no?
9: ordre. Sí.
1: Uf, que complicat, m'acabo d'agobiar una mica. Sense voler-ho, eh?
2: Tenen moltes ganes de vendre-les,
1: sí. Exacte. Molt bé, la gent que ens estigui escoltant ara per la ràdio, això és el Generació Digital i és el programa de videojocs de la Ràdio Pública. Francesc, m'agradaria que parléssim algú que hagi vingut més d'una vegada al programa i també, quan fa que ens escolta?
5: Doncs, a veure, jo crec que tenim diverses opcions. Si hem de parlar potser dels que fa més temps que ens escolten,
1: sí.
5: Potser parlaríem amb aquest senyor de...
6: Hola, bon dia.
1: Com et dius?
6: Maurici.
1: Maurici, i tant, eh?
5: Maurici, abans ens comentaves que també segueixes el programa des de fa molts anys.
6: Sí, jo des d'Ona Catalana, que us estic escoltant.
1: Ja, és que és fortíssim, eh?
6: Tinc un fill de 23 anys i abans de tindre aquest fill ja els escoltava.
1: Que fort.
4: Mare meva.
1: Saps que els estudis d'Ona Catalana estan cremats? Estan calcinats?
6: No.
1: Sí, sí, així tal qual.
4: Va tenir un final apoteòsic.
1: Des de fa 2 anys es va cremar no l'edifici, sinó la planta.
4: La planta.
1: Que estava exactament igual com la vam deixar.
4: Total.
1: I es va cremar. I per mi vaig pensar...
4: I el que m'han dit és que està exactament igual cremar. Vull dir que nota el pas del que va passar allà.
1: Sí. És curiós.
4: És com... Sí, allà ha quedat.
1: Sí, sí.
5: Encara ens en podríem anar allà a fer una fotografia d'aquesta...
1: Uau!
5: Aquí vam començar i està tot calcinat, no? Però bueno, encara hi és.
1: Sí, sí, realment és al·lucinant. Molt bé, doncs escolteu, anem a, si us sembla bé, Eli, Francesc, Albert, Débora, Laia, també... anem a parlar d'algun videojoc que pugueu recomanar aquest estiu. Anem ràpids, perquè tenim un convidat molt especial avui, molt especial, que després presentaré. I no sé, que puguin donar idees a la gent que ens escolta perquè doncs, vulgui jugar. Val? Us sembla bé o no?
4: Perfecte.
1: El tema?
5: Perfecte.
1: Sí. Perfecte, vinga, anem-hi. I comencem amb la Laia, que Laia no has dit res fins ara, però ara tens...
3: Ara som-hi, a tope.
1: Ara som-hi, i no sé de quin vols començar a parlar, de quin joc.
3: Doncs mira, jo estic recomanant un joc gens nou, però ara estan amb el seu desè aniversari i tots els esdeveniments que estan portant a terme, i és el Dead by Daylight.
1: Sí.
3: És aquest, podríem dir, fet i amagar, on 4 supervivents han de recuperar, crec que 5 motors. Mira, que hi jugo, però...
1: 5, què?
3: 5 motors, has de reparar tu 5 motors per poder obrir les portes.
1: D'acord.
3: I escapar del killer, l'assassí.
1: Val.
3: I és un joc que podríem dir que no mor mai, que estan constantment traient nous killers, nous personatges, noves, podríem dir, habilitats tota l'estona. Per tant, per mi és com super recomanat, tant per jugar amb amics com per quan et trobes aquelles tardes morta sola a casa i vols fer de killer, aquest assassí.
1: És un joc molt fet per tu, eh?
3: A mi em posa entre nerviosa, tinc molts sustos, però m'ho passo superbé.
1: Molt bé. Doncs mira, va, anem pel primer videojoc que ens recupera o ens recomana el Francesc.
5: Doncs mira, jo us vull recomanar un joc que es diu Cards. És un joc que tracta sobre enfrontaments durant la Segona Guerra Mundial.
1: Ah.
5: I el que passa és que a mi les temàtiques, les mecàniques de jocs via cartes m'agraden molt.
1: Uh-huh.
5: I aquest és un joc que igual segueix una miqueta... S'assemblaria molt al que seria el gran joc de cartes, que seria el Màgic, en aquest sentit. Són dos persones diferents que s'enfronten. Han de derrotar, en aquest cas, és el quarter general de l'enemic, no?, que té 20 punts i els has d'eliminar aquests 20 punts. Però... tot està ambientat en la Segona Guerra Mundial. No és un joc d'estratègia en quant a wargame, però sí que és un joc d'estratègia en quant a les cartes que tens. Està molt pensat també pel mòbil, està molt pensat perquè et connectis cada dia, això et fa ben guanyant uns punts, que et donaran sobres, cobriràs, que et sortiran cartes a l'atzar que milloraran la teva baralla, i per tant és una miqueta, té una miqueta aquest sentit de joc que s'assembla molt al que tradicionalment tenim en mòbil, perquè de fet també tens una versió mòbil, però és un joc que m'encanta. M'encanta per la temàtica, m'encanta per els diferents tipus d'estratègia que pots determinar jugant amb les cartes. Si us agraden els jocs de cartes o amb mecàniques de cartes, doncs el trobo molt interessant, i a mi m'ha encantat l'estètica.
1: Uh-huh.
5: L'estètica em recorda molt, doncs si sou potser una miqueta de la meva generació, les caixes de maquetes, aquestes il·lustracions de còmics de la Segona Guerra Mundial, aquestes portades, aquests sobres Montaplex que venien al quiosc on hi havia soldadets, doncs l'estètica de totes les cartes representa aquests dibuixos, aquestes aquarel·les d'unitats, de vehicles, de tancs, etc. I a mi en aquest sentit doncs m'ha agradat molt, trobo que és un joc bastant interessant i us el recomano per aquest estiu.
1: Doncs mira, ara el joc de la Débora. I un joc, crec, Débora, força estiuenc, no?
9: Doncs sí, perquè succeeix un estiu de principis dels 90, un petit poble del Japó. Parlo de l'Inconvenient Store Many Stories, que estava protagonitzat per l'estudiant universitari la Makoto Hayakawa, que està a punt de tornar a les seves classes ara que l'estiu acaba. Abans, però, s'ha proposat entendre l'estima de la seva tieta, no?, pel Konbini, una botiga de conveniència del Japó, del qual és propietària, no? I la Makoto l'està substituint al torn nocturn. I el que farem serà nit a nit netejar, ordenar, omplir les prestatgeries de productes, però amb una mena de simulació relaxada. No, no es tracta d'anar de pressa, sinó de gestionar la botiga amb cura, no? A mesura que la Makoto agafi experiència, les tasques s'incrementaran. Però, no obstant això, si ens oblidem de fer una comanda, netejar o col·locar bé els articles, no passarà res, no hi ha errors, d'acord? I la part més important i així més dolça d'aquest joc és que també atendrem els clients, no? Qui tenen les seves pròpies cabòries i somnis, que esbrinarem interactuant amb ells. Els escoltarem i aconsellarem a converses ramificades, que el que faran és apropar-nos a ells i potser canviar rumb de les seves vides. Tot i això, no hi ha respostes errònies, més aviat són com finals paral·lels de les vides d'aquestes persones. A més, l'apartat artístic ens recrea un Konbini dels anys 90. Com és això? Doncs frigorífics que brunsen, begudes i menjars tradicionals, no? Les revistes i mangas de colors vibrants de l'època, el cruixit de les màquines de càpsules, aquests, els gaixapon, els hits del J-pop sonant a la ràdio i un jerk, etc. No? Tot molt ben treballat visualment i sonorament. Potser si heu llegit una mica el cèlebre subgènere narrativa reconfortant del Japó, o aquest que són llibres de botigues, cafeteries, llibreries, entengueu millor d'acabar Inconvini. Però si no és així, doneu-li un tas quan feu una baixada, perquè de veritat que us farà feliços.
1: Genial. Mira, parlant d'aquestes botigues típiques del Japó, ara s'estan començant a posar de moda un tipus de botigues que, doncs, precisament al Japó ja fa 100 anys que existeixen, que són els Kissa Café, allò de prendre cafè mentre escoltes música jazz, sí. I que comencen a haver-hi a Barcelona, però amb un toc una mica mediterrani, és a dir, un lloc que es pot parlar, perquè normalment en aquelles botigues al Japó no pots parlar. De fet, hi ha llocs on posa, si necessites saber el preu d'aquest, ho has de dir xiu-xiuajant, no? o amb senyes, no? És bastant curiós. Doncs escolta, és una bona manera, aquesta de poder doncs, conèixer un tipus de botiga molt típica d'allà, doncs, per portar-la tu mateix i gestionar-la, Molt bé, anem a ballar o anem a... Sí, anem a ballar una miqueta?
2: A seguir el ritme.
1: Val, d'acord. D'un joc que ha aparegut fa relativament poc, no?
2: Fa dos dies, que és a la venda, és el Rhythm Paradise Grooves. És un videojoc per la Nintendo Switch, per la U i per la 2, i és un videojoc de seguir el ritme, amb dos botons. És l'únic objectiu del videojoc.
1: Perdona, puc que escolta aquesta música? Espera, espera. 3, 2, 1... Sí. És aquella... Ja va sortir algun Rhythm Paradise,
2: Sí, van sortir uns quants. Sí. De fet, aquesta és la cinquena entrega de la saga aquesta de Rhythm Paradise. I feia més de 10 anys que no en sortia cap de nou, d'aquests videojocs. M'agrada perquè tothom el pot jugar, es controla amb dos botons, l'únic que has de fer és seguir el ritme. És un videojoc per fer partides curtes, òbviament, tot i que ja us dic que jo m'he estat més d'una hora i al final he acabat com que no sabia on era, a casa meva. Té 80 minijocs single player, per si vols jugar en solitari, o passar el mando i jugar a l'altra persona. 30 minijocs que són cooperatius.
1: Ah, molt bé.
2: Per diverses persones i, sobretot, humor absurd. Molt humor absurd. Aquests dies, jugant-lo amb gent a casa, feia temps que no veia la gent rient tant amb un videojoc.
1: Molt bé.
2: De fer mal. Riure de que fa mal la panxa.
9: Sí.
2: Directament.
9: És molt divertit.
2: Sí.
9: És molt, molt, molt divertit. Sí, vaig provar la demo i, a veure, jo soc molt dolenta i m'ha agradat això que has dit, Albert, tothom pot jugar, perquè és cert. O sigui, jo del patapon no passo de la segona pantalla i en aquest joc sí que podia anar fent al meu ritme i és increïble.
2: Està molt bé i m'agrada molt també que sigui per la Switch 1.
1: Molt bé.
2: I que, bueno, el tema de la setmana, aquest videojoc està dintre del cartutx complet, no cal cap descàrrega. Si el jugueu d'aquí 30 anys, seguirà funcionant.
1: Molt bé, fantàstic. I ara escoltarem la recomanació d'un joc que no s'ha parlat mai. Em fa l'efecte. Perquè la Laia ve forta.
3: Sí, podríem dir que, a part de jugar amb amics, a mi m'agrada a l'estiu, que és una mica quan es pausa tot, doncs buscar aquell joc que li has de dedicar hores i intents o és més difícil. I per mi ara mateix està sent l'Elden Ring.
1: Molt bé.
3: On hi ha la intenció de completar-lo al setembre us ho explico.
1: Molt bé, o sigui que no l'has completat, eh?
3: No, no, ni una vegada. No
1: ni una, volia... pensava que havies...
3: Completament, una run sí. No l'he fet, val. Encara. Llavors he dit, vinga, va, si és vas... el moment.
2: Vau veure una època que em vas fardar, que anaves per davant de la meva...
3: Per davant teu, sí, però...
2: Va fardar davant,
4: i allà
2: es
4: va quedar, ja
3: es va quedar.
2: I jo sí que me'l vaig passar.
1: Quines són les, els reptes més grans de completar un joc com aquest?
3: Per mi...
1: És allò que no te'n poden fer mal? No, no cal, no?
3: No cal. Val. Suposo que és al final trobar allò, les armes, sobretot. Fer-te amb totes les armes.
1: I marcar que marqui el 100% a la part final.
3: Exacte.
1: Val.
2: I és molt llarg, és un videojoc realment...
3: És un videojoc llarg i on has de fer-lo diverses vegades. Val. Per tenir tots els assoliments.
1: Bueno, doncs sort tu, no sé.
3: Sí.
1: Sí? Molt bé, eh?
3: Tenim hores, ara.
1: Però tu ho recomanes, eh?
3: Perquè això... A mi m'encanta aquest videojoc. Sí, tots els Souls, increïble.
1: Molt bé, perfecte. Doncs ara el segon i l'últim del Francesc. I parles d'una nissaga, no?
5: Doncs la veritat és que sí, una de les coses que a l'estiu a vegades doncs, us desafio a fer és aprofitar tot aquest temps per agafar i potser jugar, doncs vinga, agafeu una saga coneguda i rejugueu-la, intenteu fer 2, 3, 4 parts, intenteu anar per tots els assoliments. I una de les coses que ha passat aquests dies que hem tingut doncs, les rebaixes de Steam i també altres botigues com GOG doncs, també han estat de rebaixes, és que he adquirit, però tirat de preu, l'edició HD del remake del Resident Evil.
2: Boníssima.
5: I per tant, doncs, jo us desafio una miqueta a intentar doncs, reprendre aquesta saga que doncs, hem tingut també fa poc, em sembla, doncs, un dels últims jocs, però des del començament. Jo l'he començat a jugar i la veritat és que he gaudit molt de retornar aquestes mecàniques antigues, aquest estil de joc doncs, que una miqueta va marcar en el 96 a molts de nosaltres i tornar a entrar doncs, a aquella mansió amb el Chris, amb la Jill... aquests zombis pausats, aquest joc que és una mansió per explorar però que saps que no t'hi estaràs 60 hores, que, i això et permet doncs, agafar i dir, vinga, doncs, tinc un estiu per fer l'1, el 2, el 3 i recuperar-los una miqueta. Jo l'estic jugant en PC, a més, que és allò que dius, bueno, no és com en consola, però la veritat és que, com diu l'Albert, el gràfic en HD està molt ben trobat i la jugabilitat doncs, està molt bé. El comandament pots escollir entre el moviment original o un moviment més adaptat, jo recomano el moviment adaptat. Tot i això, sí que acabes donant voltes una miqueta perquè els canvis de càmera et tornen boig, però rejugueu Resident Evil aquest estiu.
1: Doncs anem força malament de temps. Dèbora, Albert i Eli, anem pel teu. Dèbora, sisplau.
9: Sí, la segona recomanació és un videojoc de curta duració que us farà plorar de tan maco que és, que és The Last Cat in the Universe de Pamet Studios. Som la IA d'una estació espacial moribunda on la nostra última missió és ben clara, cuidar de l'última gata de l'univers ara que la Terra ha mort.
1: Vamos.
9: Com a responsable del benestar i la felicitat de la felina, haurem d'extreure recursos i materials de les restes de la nau per donar-li tot el que necessita, a més de millorar les nostres eines. Mm-hmm. Per tant, parlem d'un joc que és de mecànica de mineria, però no és pas infinita i tediosa. El joc té una duració de 2-3 hores i ja està. Això és gràcies a que totes les millores que apliquem són útils i tindran un efecte immediat.
1: Molt bé.
9: Només he trobat un parell de punts crítics al joc, que signifiquen que he trigat més a arribar al pis objectiu, però té sentit, perquè és quan la història té un avenç temporal i palpable. Tot i ser un simulador de mineria, la part narrativa és l'eix fonamental del joc. Mentre furguem, descobrirem restes de converses del temps, no? Prèvia a la destrucció del planeta i trossos d'una nana, que és la que estem escoltant ara, dedicada a la gateta, com a últim regal de la seva responsable humana. De fet, la motiva música del videojoc és tota original, composada en col·laboració amb una cantautora veneçolana anomenada Diora Salazar. No tenim bucles, no tenim que grindejar res, només som una gata i una IA juntes a la fi de l'univers.
1: Molt bé, i Albert, quin és el teu?
2: Doncs per acabar, la Dèbora ens parla d'un joc on som una gata, jo us parlo d'un joc on som una ratolina.
1: Molt bé.
2: Una ratolina.
1: Heu parlat, no?, entre vosaltres.
2: No n'hem parlat, no. Però ara ho estava veient i dic, haig d'agafar per aquí. El videojoc es diu Mina de Hollower, acaba de sortir fa poquet, està per totes les plataformes i està considerat un dels jocs més ben valorats del 2026. A la crítica Metacritic és el número 1 ara mateix.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ha agradat moltíssim. Molt ràpidament, Mina de Hollower, de què va aquest videojoc? Imagineu-vos el Zelda de l'antiga Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy. És com aquell videojoc com si fessin com una segona part avui dia, amb aquells gràfics pixelats, amb una mica de color, amb aquell tipus d'aventura vista des de dalt... Molt polit, si us agraden els jocs d'aventures tipus Zelda, però amb una mica més d'acció, diguéssim que és com una barreja, molt ràpidament, de The Legend of Zelda i una mica Elden Ring. barrejats amb estil pixel art, i sobretot el recomano perquè per mi la Game Boy és sinònim de l'estiu, i aquest joc és com tenir un joc nou de la Game Boy per jugar aquest estiu.
1: Molt bé, i acabem amb dues doncs, recomanacions de l'Eli, i que crec que són de mòbil. I dius que són molt fresquets.
4: Doncs sí, molt fresquets, molt ràpids, moníssims, per jugar amb el mòbil allà on t'enganxi, a qualsevol lloc. Un d'ells es diu Sugar Rush. En aquest joc ets una poma, ni un gat ni una rata, ets una poma. És un cavaller poma que és molt petitet i molt valent, és un heroi amb casc que s'endinsa en laberints i nivells plens de plataforma.
1: Molt bé.
4: Estàs dins d'un regne que ha estat envaït per un malvat i el seu exèrcit de monstres, mags i criatures fosques, i la missió és recórrer laberints, tot és laberints, que tenen cavernes i boscos, rescatant aquests, els teus ciutadans atrapats. Per fer-ho, doncs, bueno, has d'anar o matant o llançant pomes, has d'esquivar ganivets, has d'esquivar trampes que et van sortint, i la particularitat és que cada cop, doncs, el teu personatge llisca més ràpid.
1: Val.
4: Aleshores, és una mica barreja entre agilitat, estratègia, i és un joc molt, molt colorit, molt maco, molt estiuenc, diguem.
1: I es diu Sugar Rush.
4: Sugar Rush.
1: I el segon?
4: El segon es diu Polytopia, i és un joc d'estratègia per torns que és tipus Civilization. Sí, aquest és una miqueta més complex, però està molt bé perquè...
1: Pel fresquet, eh?
4: Sí,
1: fresquet,
4: sí. No, perquè està pensat per partides que no duren més de 15-30 minuts. Val. Per tant, no és que t'estiguis tot el dia jugant amb el mòbil, ràpid.
1: Molt bé.
4: Comences controlant una petita tribu en un mapa que està tot cobert de boira, i el teu objectiu és molt simple: explorar el territori, recol·lectar recursos, fruites, caça, mines, fundar i pujar de nivells les teves ciutats, investigar noves tecnologies i, finalment, conquerir les tribus rivals per dominar el món.
1: Molt bé.
4: Això és un tauler amb quadrícules i els gràfics són estil low poly, que són polígons simples. És molt bonic, molt net, i lo xulo és que cada tribu té la seva pròpia estètica, la seva pròpia música, i el més important, que és una tecnologia cada una diferent. Uns comencen sent agricultors, els altres fan caça, els altres mineria, i això fa que tu hagis d'adaptar la teva estratègia des del minut 1.
1: Molt bé.
4: És a dir, que els dos són fàcils i...
2: Enganxa molt el Polytopia aquest.
4: Sí.
2: Jo l'he jugat i a poc a poc vas veient com van evolucionant a les civilitzacions aquestes, i sí, enganxa
4: està
2: molt.
4: Està molt bé.
1: Doncs aquestes han estat les recomanacions de l'equip. La setmana passada l'Américo, el Pazos, també van fer les seves recomanacions. No heu repetit cap de vosaltres.
4: No.
1: Vull dir que són moltíssimes això, videojocs que podeu jugar aquest estiu.
0: Els teus amics estan connectats al Generació Digital.
1: I a més, aquest Generació Digital ens agrada molt mirar enrere. Ho fem amb els videojocs, amb les notícies, i ja us avisem que l'any vinent recuperarem molts moments mítics on, en aquests 24 anys, hem comunicat amb passió l'univers dels videojocs que ens ha tocat viure, diguem-ne. Però no som els primers a Catalunya Ràdio que hem parlat d'ordinadors, de videojocs i d'informàtica.
4: No sé si recordareu que ara ja fa uns anys vam entrevistar en aquest programa el periodista i comunicador David Escamilla, el primer programa de videojocs de la història de Catalunya, i sembla que també a Espanya, es va dir Chips, i es va fer des de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio l'any 1984.
8: El meu pare veia que jugàvem i deia: això no es pot compartir? Per què els meus fills i els seus amics s'ho han de quedar a casa? Per què no podeu obrir i construir comunitat? Comunitat!
1: Déu-n'hi-do! I a més vau aconseguir patrocini, que és aquesta revista.
8: Vam aconseguir patrocini, que era aquesta revista, regalàvem videojocs.
1: Aquesta va ser una conversa que vam tenir, que podeu recuperar si poseu doncs David Escamilla al Generació Digital d'aquest programa, aquesta secció que es deia Chips. Ara fa un temps també vaig trobar una cinta amb el primer internauta de Catalunya Ràdio, el programa pioner que parlava d'internet. El primer episodi va ser el 16 de setembre del 95 i començava d'aquesta forma.
10: Diu hola, diu això és Catalunya Ràdio. Diu hola, aquest és un programa que es diu L'Internauta. Diu hola, i és online. I diu, què vol dir això, Vicent?
11: Vol dir que el fem per la ràdio i per la internet. Diu, hola, què és la internet?
10: La internet és la xarxa de xarxes. Diu, i què vol dir la xarxa de xarxes?
11: Vol dir tot, que ho tenim tot connectat.
10: Ui, ui, ui. Doncs després d'aquesta cosa tan surrealista i àduc increïble que acabeu d'escoltar, aquí comença un programa Catalunya Ràdio que procurarà acostar-vos al món de les autopistes de la informació. Es diu així.
11: Es diuen així,
10: eh?
11: A vegades semblen les carreteres comarcals.
10: I de vegades corriols de muntanya. Tot depèn dels baudis.
11: Sí, entre altres coses. No només d'això, però entre altres coses.
1: Ens posem en situació, perquè abans de l'internauta, concretament 7 anys abans, hi va haver un altre programa del qual us volem parlar avui. Era, efectivament, el 87, es nota per la música, i avui en parlarem força.
4: Sí, a veure, Albert García, tens a les mans la programació d'aquella temporada del 87-88 de Catalunya Ràdio. A banda d'aquest programa interessant, què hi podíem trobar?
2: Doncs, com dieu, tinc aquesta graella de Catalunya Ràdio del 87-88.
1: En una 3, En una...
2: Sí. Hi ha molts programes, per exemple, el matí de Josep Cuní, sí. Que feien de dilluns a divendres, òbviament, també a la nit, la nit dels ignorants, amb el Carles Cuní. Uh-huh. Tenim moltes coses. Al cap de setmana, per exemple, jo, l'astròleg.
1: Home.
2: Amb Joaquim Teixidor.
1: Què dius ara? I el Josep Maria Bax també tenia programa. Fa l'efecte que era al matí o por ahí d'entre setmana, si no estic equivocat.
2: Doncs deu estar per aquí, perquè hi ha molts noms.
1: Sí.
2: Per exemple, la Finestra Indiscreta ja s'estava fent
1: amb
2: l'Àlex Gorina.
1: Sí.
2: I bé, aquí hi ha una programació amb Ikimoto. Hi ha molts noms conegudíssims de la ràdio casa nostra.
1: Sí, però em pots dir quin programa feien a les 13:30 de dissabte?
2: A veure, deixa'm que busqui. Dissabte, hores, 13:30... Ràdio Computer, espai divulgatiu de la informàtica i els ordinadors, amb Leandre Terol.
1: Leandre Terol, benvingut a la Generació Digital.
12: Hola, gràcies. Tenia ganes de venir i finalment ho he aconseguit.
1: Sí, no? Exacte, tu i jo, tu ets una persona periodista que està jubilada des de fa relativament poc.
12: Sí, no fa ni un any encara.
1: No fa ni un any encara, no. I tu i jo hem compartit moltes estones, passadissos, etc, però mai m'havies dit que feies un programa que es deia Ràdio Computer.
12: És que pràcticament ni me'n recordava.
1: És molt fort, eh?
12: Sí, va començar el 86, 87, 88, sí, també. Sí. El fèiem...
1: el 86 va començar un any abans, eh?
12: Sí, va començar el 86.
1: Però això no ho sabia.
12: I bé, era un programa que quan jo el vaig fer ens hem de situar en un món diferent, eh?
1: Sí, sí.
12: Anem al món analògic ara mateix i comencem amb allò... tan simple com una màquina d'escriure.
1: Ah, una màquina d'escriure, a veure, podem escoltar-la, si vols.
12: Però d'aquelles que picaves amb el dit, eh?
1: Sí, pam, pam, pam, pam. Bastant ràpid, aquí anaves, escrivies ràpid, eh?
12: Això era un so que multiplica'l per 30, 40 tota la redacció.
1: Sí, molt bé.
12: Un altre so, els telèfons, sonant com sonaven telèfons.
1: Sí.
12: I la gent cridant, no sé què, un munt de fum per sobre...
1: Perquè es fumava, eh?
12: Oh, i tant, no es fumava molt, perquè hi havia nervis, hi havia allò, aquella tensió.
1: Sí.
12: I en aquest món, algú, és a dir, jo, va anar al despatx del Josep Cunill i va dir, escolta, podríem fer un programa d'ordinadors, que llavors era computadores, ordinador va venir després.
1: Val.
12: I em va mirar com dient, què?
1: Què estàs dient?
12: Un moment, no pots tornar a entrar i m'expliques. I bé, la cosa va funcionar, jo crec que en part perquè una casa molt famosa, es deia Amstrad, va posar-hi diners.
1: Val.
12: I a partir d'aquí, doncs, i com que regalàvem impressores, impressores matricials, Això.
1: Val.
12: És a dir, no ens imaginem aquest silenci.
1: No. Molt bé.
12: Doncs, en aquest món que t'explico, doncs, se'm va acudir fer això, vaig comptar amb la col·laboració del Centre Divulgador de la Informàtica, que llavors era un moment en què la gent no tenia ordinador a casa, estranyament, com molt tenia un Spectrum del Sinclair, si era 128, i era, un Amstrad, coses així, no?
1: Molt bé.
12: Llavors, en aquest món, se'm va acudir fer un programa així, de mitja horeta, i... arribar a passar programets per antena, que era una cosa molt pesadeta, eh?
1: Estàs donant molta informació, m'estic marejant en aquests moments, perquè estàs donant informació molt interessant. Mm-hmm. Primer, et patrocina una marca com Amstrad. És com dir, a Generació Digital, patrocinat per Nintendo. Estem d'acord, no, Albert? Vull dir...
2: Sí, és un recolzament molt important.
1: Molt important, sí. Vull dir, molt important. Centre Divulgador d'Informàtica. Vam fer un programa l'any passat dedicat als 40 anys del Guillem del Berguedà, un videojoc que va ser...
12: Aquest el van passar.
1: El vau passar per Catalunya Ràdio?
12: Sí, era un caset, perquè, clar, eren zeros i uns convertits en un senyal.
1: Tenim una altra dada, que el Guillem del Berguedà va ser, a més, perquè la gent es pogués enregistrar...
5: De
1: telemàtica, exacte.
5: Ara, a mi m'agradaria saber, aquell que sintonitzava Catalunya Ràdio en el moment en què estava cargant el Guillem de Berguedà.
1: Sí, no? Què deuria dir, no?
12: Ara què passa? Ho advertíem, ho avisàvem, però i finalment, clar, si entraves a mitges, doncs deies què està passant, m'he equivocat, i canviaven, suposo.
1: Laia, potser no ho estàs entenent, però quan passaven aquest programa sencer, potser eren 3 minuts de...
13: Això la gent ho sentava per la ràdio.
1: xatxa perquè el Leandre doncs, volia fer-ho, eh?
12: Sí, sí, sí. Era com si et fessin una ressonància magnètica, sí, però sí, a la ràdio, eh?
1: Totalment, totalment. I escolta'm, si voleu fer alguna pregunta, endavant, eh? I fins i tot els oients.
2: De fet, anava a dir que quan nosaltres ho vam fer al Generació Digital ens sí. pensàvem potser sí, sí, estem innovant, sí, sí, no sé sí, què, sí, ja s'havia fet.
4: I feia anys sí, sí. que s'havia fet.
1: De fet, nosaltres ho vam fer, la, no sé, fa cosa de 5 anys amb el videojoc del Generació Digital per Spectrum. Tenim un joc per Spectrum, nosaltres que tenim d'aquesta forma, que de fet és un joc en el qual una rumba assassina et persegueix, no? Oi que era una mica això?
5: Sí, sí, sí. És com una mena de Pac-Man en què sí. hem de recollir doncs, 4 parts de guió, em sembla, sí, sí. mentre una rumba ens persegueix.
1: Sí, sí, sí, al·lucinant. I ho vam fer i ja ens sabia greu fins i tot. I era curtet, eh? No era molt llarg, perquè era... Però el Guillem de Berguedà crec que era bastant potent.
12: Sí,
1: no, i...
12: aquest potser va ser el més llarg. Fèiem sí. aquell que era com un joc de frontó o tennis,
1: sí.
12: que aquest era molt senzillet, perquè Val. Aquest el te l'escrivies. Jo me l'havia escrit sí. jo mateix cada
1: basic.
12: Vegada.
1: Sí, sí.
12: Exacte, amb llenguatge basic, sí, sí, sí. no? Pa, pa, pa, pam, el vas, anaves posant allà i,
1: molt bé.
12: I escolta, anava passant la piloteta i es movia simplement un cursor i ja està, no tenia més. Eh?
1: No, no, és molt fort perquè, clar, jo quan vaig assabentar d'això, el que vaig fer és primer posar-me en contacte amb tu per convidar-te en el programa d'avui i em vaig posar en contacte amb la gent de documentació per veure si teníem algun material enregistrat. No hi ha hagut sort, la veritat, i tu tampoc
12: guarda res. Jo no sóc de guardar, sóc de llançar formats.
1: Sí?
12: Si em dius, tens algun caset a casa? No.
1: No tens, eh?
12: No tinc. Discos em vaig treure la tira, ara sí. em sap greu
1: ja,
12: haver-ho fet.
1: Bueno, sí, sí, sí.
12: Jo elimino formats i vaig passant,
1: Molt
12: faig
1: bé.
12: Una fugida endavant.
1: Molt bé.
12: No sí, m'ha sí. permès guardar coses que després sí, sí. dic, potser ho hauria d'haver fet.
1: Saps què va passar? Ahir estava reunit amb la directora. I vaig rebre un missatge de Teams de la Mònica Zeide de documentació i em diu, Albert, fem una connexió sisplau, que t'he d'ensenyar una cosa. Faig la connexió via vídeo, vaig posar una excusa a la directora, li vaig dir que és una
4: Mentre
1: cosa personal.
4: Mentre estava reunit això,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, però clar, vaig veure que era tan important que vaig cap allà. I va i m'ensenya i no han tingut sort, t'ho he dit abans, una cinta que posa Radio Computer 1987.
12: Ep.
1: Ho miro i dic, què m'estàs dient? I em diu, Albert, la setmana que ve digitalitzarem. Dic, no, setmana que ve no. Vull dir, fem el programa demà. Vull dir, heu de mirar què és. I és increïble perquè va sonar... Raül, mira, si vols posar el primer tall i després demanaré el segon, perquè hi ha, jo crec, moments de pel·lícules que segurament utilitzaves com a separador.
13: Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la sèrie 9000.
1: Ja ho ha dit tot, la presentació no deixa dubtar que és 2001.
12: Sí, una odissea de l'espai,
1: i que segurament utilitzaves potser en algun moment donat com a
12: sí,
1: separador.
12: Sí, sí, posàvem coses que tenien alguna referència, perquè llavors tampoc n'hi havia tantes.
1: Claro, de fet, la segona referència m'ha fet molta gràcia, que és aquesta.
14: Only a few days after the first outbreak of ads in the newspapers, we had to suffer ads in magazines, ads on the radio, and of course, the quickest way to catch ads today is simply to turn on your TV.
1: Val, és el Max Hidrum.
12: Sí, sí, sí.
1: Que era aquella època, era aquella Francesc, era aquella sèrie tan visual, no?, d'un personatge que és real, no?, però que semblava cibernètic, no?
5: Exacte, que apareixia per la tele, no?, i tenia aquesta prostèsis, semblava fet com en per polígons, però era com una mena d'estrany maquillatge, i que sobretot s'interrompia.
12: Era un presentador molt famós que havia patit un accident. Havia xocat amb la moto, havia sortit disparat cap amunt i havia anat a petar de cap contra allò que posa Max Hidrum, és a dir, màxima alçada, patapam, i havia quedat destrossat. I llavors, com era un personatge molt famós, van dir, doncs fem-ne un de digital.
1: Molt bé.
12: És a dir, en això la sèrie aquesta s'havia avançat moltíssim.
1: Molt, perquè la imatge era molt moderna en aquella època. Jo la recordo com molt moderna. I escolta'm, tu recordes moments del programa? Com que no tenim més fragments, llàstima, vull dir, però bé, potser algun dia apareix una altra cinta de caset, mai se sap. Recordes si, jo què sé, si alguna vegada havies tingut públic, si participaven, si feies entrevistes, com anava?
12: Normalment era enregistrat,
1: sí?
12: Un, dos, en van fer només, que jo recordi, un parell de directes, i un d'ells des de la plaça Catalunya amb una unitat mòbil,
15: sí,
12: amb gent de públic,
15: sí,
12: allà, que va venir algun representant de la Casa Amstrad, perquè els veies perquè anaven amb un vestit d'home, allò, corbata americana.
4: Un vestit d'home, m'encanta.
15: Sí,
12: bueno, per no dir traje, no?
15: Sí.
12: Llavors, vull dir, els veies allà tots dos seriosos, sense participar en res, mirant-s'ho tot allò, molt, i fins i tot apuntant. Un era japonès i anava apuntant coses.
15: Dius,
12: jo em tenia allò, wow, una mica contra les cordes, sí, eh? Sí. I recordo això, vull dir, va ser una de les experiències interessants. Regalaven moltes coses, eh? No venia de regalar un ordinador, una impressora, el que fes falta, vull dir...
1: I suposo que parlàveu... I perdó, digues, Francesc, digues.
5: No, Leandra, a nivell de contingut, què és el que cobríeu en el programa? Era actualitat... Era novetat, eren videojocs...
12: Era actualitat, però també era divulgatiu, perquè, clar, també havies d'explicar a molta gent de què estem parlant. Clar.
5: I sobretot que el públic que utilitzava l'ordinador en aquestes èpoques normalment era... Érem nosaltres, que érem els fills de... Sí. Els que segurament sí que escoltaven Catalunya Ràdio, perquè molts de nosaltres, per edat, doncs segurament no l'escoltàvem, sinó segurament l'haguéssim escoltat tots, no? Un programa com aquest.
12: Vèiem consultes, és a dir, resolíem problemes de gent que deia, és que no sé què faig, que no sé què, no, és que es deixa les majúscules posades, perdoni, eh?
15: Ja.
12: Però coses molt simples, però molt absurdes, però... I coses així, però era un variadet, mitja horeta, no donava per gaire, i per tant el que fèiem era intentar fer un ritme molt picat.
15: Val.
12: És a dir, jo em vaig forçar a no fer res que durés més de 3 minuts i mig.
15: Uau!
12: De manera que pam, pam, pam, pam, pam, pam,
15: molt bé.
12: Anava passant de pressa. Mm-hmm. Tant, és que era molt fàcil apalancar-se allò amb algun tema, llavors ja, és molt llarg.
2: I a banda... Perdona, Albert, a banda d'Amstrad, parlaves dels altres ordinadors...
12: Sí, sense problemes, eh? Llavors les marques es deien sense cap mena de problema.
2: MSX, que... Amstrad, Spectrum...
12: Sí, Commodore. Tampoc hi havia tant, eh? No pensis, no hi havia molt per...
2: Justament fa poc vaig estar rebuscant en un catàleg editat per al Centre Divulgador de la Informàtica d'Ordinadors d'aquella època, i realment varietat d'ordinadors... Déu-n'hi-do, que si el dragón...
5: Hi havia molts que han desaparegut, l'Oric i tal, però en aquella època venien molts també del sector de les màquines d'escriure i hi havia una varietat ampla, però que després els que nosaltres recordem, perquè eren els amb els que jugàvem, s'ha quedat reduït, però sí que hi havia...
12: I els Mac,
15: Els Mac, En aquella època ja se'n començava a parlar.
12: Es començava ja.
15: Clar.
12: Aquell que era com... De fet, tenia un format molt avançat, perquè era format vertical i no horitzontal.
15: Sí, és veritat. Sí.
12: Una pantalla molt petiteta i valien una fortuna. És a dir, el que valia un Mac et compraves una moto.
2: Sí. Jo recordo botigues a Barcelona de Macintosh, algunes botigues especialitzades als anys 80 de Macintosh que estaven allà.
15: Jo no vaig viure el... De fet, vaig viure el final del programa L'Internauta, amb el Vicent Parlale, quan feia el Vicent Partal, però sí que he parlat amb tècnics que havien començat, com hem escoltat aquest primer fragment del primer programa, els tècnics o la gent que hi havia al voltant d'aquest programa... l'escoltava amb molt interès. Dic de la gent de la casa, no? Perquè potser els oients no els veus. Tu et passava, com que parlaves d'ordinadors, computadores, veure interès o veure... Que dic, què fa el Leandre, aquest noi, fent aquest programa que no s'entén? O com?
12: Per part del Departament de Tècnica i para de comptar.
15: Els
12: companys de redacció et miraven com dient, però això no... Un ordinador aquí, no, home, no.
15: Sí. I mira...
12: Possible, no? Però per part d'això... Però recordo el Josep Calvet, amb qui vaig col·laborar en el programa i em va agradar molt treballar amb ell, que ell era capaç de muntar un ordinador. Ja començava aquí. Va muntar els primers Pentiums de la casa. Alguns els muntava ell.
15: Directament.
12: Sí, tu li deies, mira, el vull així. Com ara es munta un gaming,
15: doncs
12: llavors... te'l muntava ell i et posava unes llumetes. Recordo que posava unes llumetes com els gaming.
15: Sí, exacte.
12: El meu fill així va destruir el meu ordinador. Perquè, clar, amb tantes llumetes i uns botons que si el tocava, no sé què, tenia 3 anys i què va fer? Carregar-se la base d'engegar-lo i apagar-lo. Però bé, a banda d'això, hi havia això, aquest interès de pel personal tècnic de la casa o que vivia en aquest una mica més en aquest món, eh? Mm-hmm.
15: És el Radio Computer, aquest programa, doncs, que va començar l'any 1986, que tu l'escrivies en màquina d'escriure per parlar d'ordinadors.
12: Sí, alguna vegada jo ja tenia un Amstrad i alguna vegada ja imprimia.
15: Ah, sí, ja t'ho anava a preguntar, si tenies a casa teva...
12: Sí, jo hi vaig tenir diversos...
15: Tenia un Amstrad, perquè li van regalar, evidentment.
12: Un Amstrad? No, aquest me'l vaig comprar, les coses que ho sigui. L'impressora crec que sí, que me'l van regalar.
15: Molt bé.
12: I vaig tenir-ne de totes menes, com un Pentium que em va fer el Josep Calvet, per exemple.
15: Molt bé, molt bé. I vas viure segurament també quan Catalunya Ràdio va fer el procés de canvi de màquina d'escriure.
12: Sí, i quan es va posar un programa que permetia doncs, connectar amb les notícies, etc, però des de l'ordinador mateix. Mm-hmm. I que jo era una cosa que en deien superusuari d'informàtica.
15: Ah,
12: superusuari.
15: O sigui,
12: em faltava la S aquí amb una samarreta vermella.
15: Com una persona avançada,
12: sí,
15: no?
12: Sí, que, sí. I érem tres a la casa.
15: Sí, sí.
12: I resolíem dubtes molt, molt senzills. Com ara, no, és que si no ho guardes i tanques l'ordinador, no...
15: Malament.
12: Sí. Això.
15: Suposo que l'hauria de veure molta gent que, ostres, jo vull el paper de calc i vull continuar...
12: Resistència, sí, hi havia un ludisme important a la casa anti, tu creus que jo amb això, però clar, a la llarga va entrar tothom. Una persona de la casa va ser l'últim que tenia una màquina d'escriure, ja era
15: què
12: com
15: dius?
12: Un museu vivent.
15: Es pot dir el nom?
12: Sí, el Claudi Puigades.
15: Oh, sí?
12: Tu
15: que
12: el coneixes? Sí,
15: sí.
12: I va ser l'últim resistent.
15: Uau, és brutal.
12: Ja estava super allò, implementat tot el sistema i no sé què.
15: Una persona amant de l'art que havia fet molts programes d'art aquí a la casa.
12: El Dalet ja anava per la segona o tercera generació
15: i ell
12: anava
15: encara.
12: Pel...
15: M'encanta.
12: Sí.
15: No sé si teniu alguna pregunta a Leandre, pel Leandre.
2: Jo tinc moltes ganes de trobar alguna cinta. Penso que no és impossible. S'han trobat coses molt més complicades que això. I estic segur que... acabarà sortint alguna gravació.
4: Algú
2: en
4: deu tenir.
2: Hem d'anar a Amstrad.
4: Potser a la casa no, però algú en deu tenir.
15: Amstrad,
2: sí. Hem d'anar a Amstrad,
15: sí.
2: De fet, si no recordo malament, ara fa poc l'empresa Amstrad va ser comprada per una mena d'aficionat, ara no sé si estic confonent-ho amb Commodore.
5: Commodore, el perifràctic, el youtuber aquest perifràctic, ha sigut el que ha aglutinat tota una sèrie de gent, alguns de l'època original dels Commodore 64, i han comprat la marca Commodore.
15: Mm-hmm. Molt bé, hem parlat de Leandre Terol i d'aquest programa, però Leandre, tu has fet moltíssimes coses, has fet moltes coses també a televisió, pot ser?
12: Sí, a TV3 vaig estar 15 anys treballant-hi.
15: I vas fer coses com a l'On-Off? Oi,
12: sí, sobretot de mitjans de comunicació i el seu món, vull dir, com es feien, jo què sé, vam anar a Canadà a festivals doncs, de que parlaven de les lletres que sortien en els, per exemple, en les caràtules, aquelles lletres que que es mouen, no sé què, doncs anant allà a veure com es presenta un programa i com es fa anar un... Sí, coses d'aquestes, vull dir, fèiem coses molt interessants.
15: Molt bé.
12: Programa.
15: A la ràdio vas estar al programa del matí amb el Cuní, no? Vas estar, pot ser? O...
12: Molt poc, una mica
15: també.
12: Però he estat a...
15: Un munt de llocs.
12: Gairebé tots.
15: Sí.
12: Totes
15: molt
12: les
15: bé.
12: Tardes, pràcticament, també. Sí.
15: Com va la jubilació?
12: Molt bé, massa i tot,
15: Sí?
12: Sí. Us ho recomanaria, però...
4: Ens queda una mica encara.
15: Arriba
4: no ens posis les dents llargues.
12: No direm res.
15: Jo del Leandre sempre, quan et vaig... vaig entrar aquí el 2005, em fa l'efecte, o 2006, i recordo que veure la primera persona que vaig veure amb una Brompton, però amb una Brompton que era com la primera edició de la Brompton.
12: De les primeres, sí. Vam haver dues persones que...
15: Era el superusuari de Brompton, no?
12: Vaig ser dels primers.
15: Sí.
12: Bé, i va estar bé, ara ja no la porto, esclar, la feia servir per venir a treballar a les tardes i després a la nit, que feia la nit dels ignorants amb el Xavier Solà, etc.
15: Molt bé.
12: Bueno, m'agradava avançar-me amb les coses, encara que sigui a base de patacada, però també a base de no guardar res i deixar-ho tot enrere.
15: Exacte, està bé. Escolta la ràdio o no, ara?
12: La veritat és que molt poc. A més, és que tens el xip i llavors ja no escoltes tant la ràdio com aquell patiment de no li està entrant això a punt, vull dir, això no funciona gaire.
15: Sí, això passa.
12: I llavors, d'això d'una banda... I de l'altra, que reconec que sóc un gran aficionat a les sèries i dedico més el meu temps a les sèries, ja he descobert doncs, alguns jocs a Netflix.
15: Molt bé.
12: Com ara un de Puzzles, molt xulo, que hi ha.
15: Molt bé, fantàstic.
12: Un de Litchis es diu que és de jugar als cacs, que m'agrada molt.
15: Molt bé. Bueno,
12: i coses així.
15: Doncs Leandre, no te'n vagis, ens queden 11 minuts de programa, hem de fer encara moltes coses, esperem tenir temps. Si us sembla, anem a escoltar, anirem directament, Raül, al Víctor Mame. El Víctor Mame avui no hi és, però ens ha deixat com una espècie de concurs, serà un concurs ràpid, amb el qual ell tocarà, ara us ho explicarà, unes cançons, 5, però poquíssimes notes. Poquíssimes és poquíssimes. Acabarà, doncs, em sembla que amb una o dues notes, una cosa bastant ràpida. Així doncs, Víctor, anem per la primera?
16: Hola, Albert, hola, companys de la Generació Digital. Avui us proposo un petit repte musical per celebrar aquest últim programa de la temporada. Tocaré 5 trossets de cançons i la particularitat és que haureu d'endevinar-les amb la curiositat de que cada cop tocaré trossets més curts. És a dir, el primer tros de la cançó serà curt, però el següent i el següent i el següent cada cop seran més curts. Així doncs, haureu d'estar molt atents perquè al final només tocaré una o dues notes de la cançó que haureu d'endevinar. Molt fàcil i no dubto de la vostra capacitat d'endevinar les cançons, ja que sou molt bons amb aquests reptes. La primera cançó diu així. Un trosset més llarg, per si un cas.
15: Molt bé, a veure, hi ha alguna persona que sàpiga quina és aquesta cançó?
17: És aquest que és una... És un joc de sobre guerra, que és...
15: Això pot encertar el 90%, perquè tots són
17: no,
15: de guerra.
17: No, però que és un militar.
4: L'hem descartant.
15: És un militar. Mira,
17: és un militar que va avançant lateralment. No. No.
18: Laterales.
17: Em sembla que és per dispositius. A veure. Per tauleta, per mòbil.
15: Anem a escoltar, si voleu, l'original, la cançó original, que sona així. Home, és una mica de guerra, eh? El mateix Víctor Mame ens dirà quin és i ja hi haurà la següent cançó, eh? Atenció.
16: I la resposta era Bloody Tears del Castlevania. Segur que l'heu endevinat. I anem amb la segona.
15: L'Albert ho sap tot, eh?
4: Sí, jo ho
15: a veure.
4: Sé.
15: Sí, tu també, Débora. A veure el que té.
19: És Final Fantasy X.
15: Ah, vale. Sí. Anem a escoltar l'original, a veure. És curiós, eh? Toca igual que l'original, el Víctor Mame. Sí. Doncs ell mateix ens diu quina és aquesta cançó.
16: Aquesta és una cançó que ens ha marcat el cor a tots i és la de Tuzanarkan del Final Fantasy X.
15: Molt bé, fantàstic.
16: Anem amb la següent cançó.
15: Molt bé. Hosti, tres notes, eh? Tin. A veure si hi ha una persona...
18: La sabem, sí. La sabem, a veure.
20: És del Kingdom Hearts.
15: Molt bé, anem a escoltar-lo. A l'original. Té pinta, eh? A veure què diu el Víctor Mame.
16: També una cançó impossible de no reconèixer si l'heu escoltat, encara que sigui una vegada a la vostra vida, i és la de Dearly Beloved del Kingdom Hearts. Anem amb la quarta cançó, molt curteta ja.
15: Sí, de
4: això és bastant impossible.
15: Sí, no, però
4: si
15: veure,
4: ho sap algú, mira.
15: Sí. Hi ha alguna persona que ho sàpiga? Albert, tu saps?
18: Aquesta no.
15: No?
18: Aquesta no me la sé.
15: Doncs l'original sona així. Hosti, tu, això és boníssim. A veure què diu el Víctor.
16: Aquesta potser era més difícil. Era la de Lost Woods, o Saria Song, de The Legend of Zelda. I anem amb l'última de totes, amb el monstre final d'endevinar cançons, i diu així.
15: Quin paio, eh? Doncs l'original, atenció, hi ha alguna persona? No, eh?
18: Hosti, això posat... no ho sé, me la jugo. Hollow Knight?
15: A veure. Només ho sap el Víctor.
16: Doncs exactament aquesta era Wind, Lord of Cinder, del Dark Souls.
15: Dark Souls.
16: Espero que les hagueu endevinat totes, que us hagi agradat aquesta petita dinàmica d'endevinar cançons i que tingueu un molt bon programa. Gràcies a tots i a totes. Un cop més, ens veiem. Fins la propera.
15: Adéu, Víctor, gràcies. Em sembla que alguna vegada ho he explicat. Vaig veure un dia en directe que ell feia aquest concurs amb molta gent, eren com unes 400 persones, i va haver-hi una cançó que era una nota, però una nota com podria ser el do. I va haver una persona que
4: ho va saber, no?
15: Una dona que ràpidament ho va... I van dir, no pot ser. I sí, la va encertar. Realment, si t'agrada la música, no?
18: Sí.
15: Leandra, tu què? Ho haguessis encertat, això?
21: No.
15: No, eh?
21: Fatal.
15: En aquella època, ja Jocs Amstrad ja tenia musiqueta, eh? Alguns.
21: Sí, i molt simplotes.
15: Sí, eh? és veritat. Certament, sí. Molt bé, doncs escolta, estem arribant al final del programa. Anem a fer... intentant ser una mica radiofònics.
18: La lista barrejant tots els paperets. Amb els números.
4: Sí, els números. Tots boca avall, aquí donant-li unes quantes voltes.
15: Val, doncs anem a donar el primer premi, que és aquest lot de les tasses de 3CAT i de Generació Digital, el primer número, a veure.
4: Va, doncs el primer premi és pel número 6.
15: Molt bé, pel número 6 s'emporta aquest. I ara un altre lot, igual, si et sembla, d'aquest lot d'aquestes dues tasses.
4: Que se l'emporta el número 4.
15: El número 4, molt bé.
18: Aixequen les mans, sí, recullen sí, sí, el sí, premi, sí, el francès les entregaran.
4: Fantàstic. Seguim amb els lots, no?
15: Sí, sisplau. I ara farem un altre lot.
4: El número 3. Mhm. Uh-huh.

0: Un altre llibre, i aquest serà el Play Historia, los 5 videojuegos que cambiaron el mundo, de Marc Royan, una bíblia absoluta.
1: 1000 pàgines d'història dels videojocs.
2: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, se l'emporta a l'oient número 7.
0: Número 7, molt bé. Ara anem cap a un còmic. Un còmic molt curiós del Martín Planchard que es diu El color de les coses. La veritat és que és un còmic molt especial que esperem que doncs, li agradi a aquest oient que se l'emporti.
2: El número 11.
0: El número 11, molt bé. Anem cap a una cosa ben, ben curiosa i és un àlbum de cromos del Super Mario, de Panini.
1: El més desitjat de tots.
0: Sí, exacte.
2: I número... aquest és pel número 9.
0: És àlbum i, a més, hi ha cromos, eh? Cromos que ja podran començar a enganxar. Un altre llibre del Super Mario, que es diu The Super Mario a Lara Croft, un llibre mític de videojocs.
2: Premi pel número 8.
0: Un número 8, molt bé. Anem cap a dos videojocs retro. Un és... un videojoc de Super Mario DS, de segona mà, diguem-ne, per la Nintendo DS.
2: Val, doncs aquest serà pel número 1.
0: Pel número 1, molt bé. I ara el regal,
2: ens queden
0: dos, sí, un dels més friquis, que és doncs una capsa de 10 cintes de casset Sony HF High Fidelity for Music and Voice.
2: Que és pel número 2.
0: Molt bé, posició normal, eh? Avisem a l'oient que l'hagi tocat. I ara... el que farem
2: això
0: és...
2: ja hem donat tots els premis.
0: Exacte.
2: Fins ara, en queda un. Tornem a posar tots els números sobre la taula.
0: Exacte.
2: I ara... remenarem una miqueta
1: més. Sí, perquè
2: més.
1: Feien cares de tots tenim premi,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ara sí,
1: no,
0: què passa?
2: Tothom té premi, no? Sí, doncs va.
0: I ara anem a, doncs, a sortejar una màquina que és com una màquina de... Tu havies jugat, segur, Leandre, aquestes màquines de bar.
3: I tant, i tant. Val. El Pac-Man.
0: Exacte.
3: Va, com... Déu, el tenia a casa, havia jugat al bar, a tot arreu.
0: Exacte, i com que ara no podem tenir algunes cases, doncs aquestes màquines en fan aquestes mini-arcades fantàstiques que estan, de fet, són legals, eh? Vull dir
1: llicència
0: que...
1: oficial.
0: Llicència oficial, perquè has de demanar permís, i s'anirà cap a la persona que t'ho diguis, Eli.
2: Va, vinga, el número del mig. Va, quin serà? Número 9.
0: El 9, home! Molt bé. Doncs, escolta'm, parlem amb l'oient que li ha tocat. Escolta'm, què, hi jugaràs o no?
4: Oh, i tant.
0: Molt bé.
4: Pac-Man,
0: és jugador de Pac-Man, tu, o no?
4: Sí, en MSX.
0: MSX, eh?
4: El vaig tenir pues, quan tenia 15 anys.
0: Val. I t'aprenies els moviments?
4: No, era molt dolent.
0: Jo va haver-hi un moment que em vaig comprar fins i tot un llibre per aprendre doncs, els moviments, sí,
1: els patrons,
0: i tal.
2: Next però, level, eh?
0: Sí, però no ho vaig aprendre, eh? Sí, sí, era molt complicat. Doncs
4: però,
0: felicitats, eh?
4: Tornarem.
0: Exacte, exacte, exacte.
4: Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs, Débora, com estàs?
5: Bé, molt no bé. Sé, sí, de moment viva, o sigui, de moment viva. L'aire condicionat fa molt, eh?
0: Exacte, exacte. Molt bé, hem parlat de moltes coses, de coses retro, de, fixa't tu, de notícies importants com aquestes de les capses, que li és igual a la Laia, però que... Però coses que desapareixen, coses antigues que no tornen. Sí. Sí, sí. I no sé, Leandre, gràcies per doncs, haver-nos acompanyat en un dia com avui.
3: A vosaltres. M'hem recordat que el Pac-Man tenia un moviment de T.
0: De
3: és a dir, si t'arribes sí. endavant, enrere, sí. però el que havies de fer en realitat era baixar.
0: És que és això, enganyava molt.
3: Enganyava, no
0: sí, sí, sí. Hi havia un jugador mític, que és aquell que es feia fins a l'última pantalla.
1: El Billy Mitchell.
0: El Billy Mitchell, que de fet, si jugaves amb la placa original, a la 256 es feia malbé, no? I era com la partida perfecta, no? De...
1: Billy Mitchell, que bé, li van treure totes les seves puntuacions sí. perquè es va descobrir que havia fet trampa en el Donkey Kong.
0: Donkey Kong, però les altres en teoria no. Jo l'he vist jugar en directe amb màquines que en teoria no està... I jugava bé, eh?
1: No, sí, sí.
0: Sí, però alguna cosa devia fer.
1: Quan vas a ser el rècord del
0: sí,
1: món,
0: sí. Sí,
1: allò...
0: sí. Era com un, a més, era com un perfil votant del tram, eh?
1: Anava amb aquella corbata sempre sí. a la bandera dels Estats Units, sí.
0: Sí,
1: molt.
0: Sí, sí, era bastant curiós. Doncs, moltes gràcies per, a l'equip del Generació per acompanyar-nos un any més.
1: Gràcies a tu.
2: Per una altra temporada, no?
0: Sí, sí. Mira, oficialment no ens han dit
2: no
0: res.
2: No sabem res.
0: Però nosaltres us diem fins a temporada vinent.
2: Nosaltres a setembre estarem aquí i que ens diguin el que sigui.
0: A mi, si em diuen alguna cosa de dir no, continues, diu, perdona, però si ja ho he dit. He dit que continuem la temporada. Ja no ho podem fer, ja no podem anar enrere. Imagina't tu, la gent trauria els talls i posaria,
2: clar,
0: saps, a les xarxes socials queixant-se.
2: I tornaríem igual.
1: Vindrien amb torxes a la porta de Catalunya Ràdio.
0: Exacte. Leandre, gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A vosaltres.
0: No t'esperaves, oi?
3: Em sento totalment digitalitzat. Ja.
0: Sí, exacte. I oients, també, gràcies per haver vingut al programa d'avui i als oients que ens estiguin escoltant. Fins a temporada vinent, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: Escoltes, ICAT.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Submergits de ple en la calor estiuenca, arriba una sessió calenta, calenta, a base de soul, de jazz, de rhythm and blues, novetats de formacions de casa nostra i artistes que hem descobert durant la temporada. Arrenquem amb el senyor Sean McDonald. Benvinguts al Jazz Batussi.

Era la guitarra i la veu de Sean McDonald, com us dèiem fa un moment, un de tants artistes que hem descobert aquesta temporada i que hem punxat diferents temes del seu brillant disc de debut, Have Mercy, un jove McDonald que va irrompre a finals del 2025 i que amb la seva joventut i talent ha seduït a tort i a dret. Un altre músic que ha sonat aquí al Jazz Batussi amb els seus diferents projectes ha estat l'organista Adam Scone. El vàrem descobrir primer amb la formació Sugarman 3, junt al saxo de Neil Sugarman, i després, tant en solitari com amb els Parlor Greens, Curtis Curry, etc., hem disfrutat del seu art amb l'orgue Hammond. Avui el farem passar amb aquest tema que es diu Ice Cream Scone.

Ice Cream Scone era el combo d'Adam Scone, fent de les seves amb l'orga Hammond. Això apareixia en l'àlbum del mateix títol, que és un recull de balades, de blues i de jazz hits, com apareix en la portada. Aquesta temporada hem bellugat també els malucs de debò, amb diferents projectes de soul, funk, rhythm and blues, soul, com ni vulgueu dir. Molt de groove, tant amb bandes internacionals com amb nacionals. Una d'elles, els australians Cooking on Three Burners, que a principi de temporada ens van dur la seva col·laboració amb la cantant Kylie Aldwist, una vocalista, aviam, que normalment trepitja terrenys més mainstream, més pop, però que aquí mostra tot el seu potencial funk més clàssic, més cru. Fem sonar, doncs, aquest Push It.

girar directament des d'Austràlia eren els Cooking on Three Burners amb la veu de Kylie Alduist. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tossir, i avui estem repassant alguns dels músics que han passat aquesta temporada pel programa i a la vegada estem escoltant algunes novetats. Ara anirem amb més groove de la mà dels Spirometer, formació britànica que des de final dels 90 milita el funk i el soul jazz. El seu primer llarga durada, el This Spirometer, doncs va ser super ben rebut per la crítica i el públic anglesos. A veure com els hi sonava aquest You Know You Can.

doble ració. Primer hem anat amb els Spirometer i després hem seguit amb un habitual del jazz batussi, el senyor Nick Waterhouse. Ja sabeu, cantant, guitarrista i compositor californià que aplica els seus coneixements de la història de la música popular, del soul, del rhythm and blues, etc., en la composició i en la producció del seu material. Per això els seus temes tenen sempre aquest regust vintage de música d'arrel. Val, doncs seguim ara amb un altre nom que ha sonat en la recta final de la temporada, els Blue Moon Marquee. Escoltem-los amb aquest Big Black Mamba.

0: Jazz Batussi
1: amb Dani Nelo.
2: Curiós, eh? Eren el duo format pels canadencs A.W. Cardinal a la guitarra i veu i Jasmine Collette al baix i a la percussió, els Blue Moon Marquee. I ara anem fins a Escòcia per escoltar el saxofonista i cantant Deke McGee, un músic que treballa amb solvència al ritme, amb blues i al jazz, i a més ho fa amb molta frescura, naturalitat. Potser sí que és més saxofonista que cantant, per això reivindica els saxofonistes de mitjans del segle XX que van inventar aquest llenguatge saxofònic de l'època, però ho fa de meravella. Ara acaba de treure disc Come On Home, del qual n'escoltem aquest Preservation Blues.

Era la veu i el saxo de Dake McGee, que junt a la seva banda ens portaven aquest Preservation Blues. I ara anem amb un trombonista francès afincat aquí a Catalunya, Samuel Marté, un músic que també veu de la tradició i la porta als nostres dies. Sideman d'un munt de formacions de la Barcelona Big Blues Band, dels Flying Roots, ha tocat moltíssim amb Enric Peidró. Doncs ara ha editat un disc sota el seu propi nom, In Case You Miss It, junt a l'orga d'Abel Boquera. Mercè la toca, té bon gust i criteri. A veure com us sona aquest Big Bertha.

Era Big Bertha amb el trombó de Samuel Marcé. I ara anem amb la veu i el piano de tot un clàssic, el senyor Ben Sidran. Durant la temporada l'hem sentit tant amb ell com el seu fill, el Leo Sidran, tant junts com per separat. Ja sabeu, Ben Sidran és un superveterà que ha lluitat en mil batalles, tant com a sideman com a solista, ha tocat amb Eric Clapton, en Rolling Stones, Steve Miller i un llarguíssim, etc. Avui el fem passar amb aquest Someday Baby.

There Must Be Something. Bona producció i bona interpretació la de Joey Quiñones del seu últim disc In a Soul Steady Situation. Molt, molt recomanable, Joey Quiñones. Viatgem ara fins a Anglaterra per escoltar la New Regency Orchestra, una formació que, igual que els nord-americans Orquesta Kokan, treballen el jazz llatí amb una mirada retro, gravacions analògiques i produccions que et poden dur a les orquestes llegendàries del Palladium, però també amb una mirada contemporània. A veure què us sembla la New Regency Orchestra i el seu Mambo Heart.

Wow, fantàstic, aquest Mambo Heart de la New Regency Orchestra. I ara tornem a l'est de Los Angeles per escoltar a Trish Toledo, cantant que treballa els oldies, el soul i les balades amb regust de cultura lowrider. Ja sabeu, aquesta cultura xicana de reivindicació, fills, nets d'immigrants mexicans que tenen mig cor nord-americà i l'altre mig mexicà. Trish Toledo ha anat publicant una sèrie d'àlbums als que fa reinterpretacions dels estàndards del soul oldie. Ara la sentireu amb la seva versió del Tell Him de Patty Drew.

Bona veu i moltíssima actitud la de Trish Toledo amb aquesta versió del Tell Him. Manyacs, ens acaben les fitxes, hem de marxar, que la festa continua. Ho farem avui amb el pianista i cantant Alberto Burguez, uruguaià, afincat a Barcelona, que escalfa les nits de les jams i els clubs de Barcelona amb el seu repertori a cavall del gambo de Nova Orleans i el blues. Escoltem-lo amb aquest Reflexions a la New Orleans.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut l'episodi extremadament calent. Espero que us hagi agradat, el meu nom és Dani Nelo i com sempre serem aquí la propera temporada al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. Moltíssimes gràcies per la vostra fidelitat i recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: Aquest és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!